0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a radiocastelldefels.org.
1: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya del Maràs obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellòs que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament del Maràs també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és 8ª a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3CAT Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giralt Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot, tot el Marroc han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el

0: i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
1: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances.
2: Però aquesta decisió no només desperta crítiques entre els ecologistes. Xoc entre els socis de l'executiu espanyol. Sumar rebutja la pròrroga del tancament de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i acusa el PSOE d'incomplir l'acord de govern. La coalició d'esquerres s'ha mostrat molt crítica amb els socialistes, afirmant que els de Pedro Sánchez segueixen el camí de la dreta i l'extrema dreta que neguen el canvi climàtic i endarrereixen la transició energètica. Sentim el ministre de Cultura i dirigent dels comuns, Ernest Urtasun.
3: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim, i per tant exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
2: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
4: Però esto no va solo de Almaraz, y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
2: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
5: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
2: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barham, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
6: We would say to retailers, do not put...
1: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
2: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ahir a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
7: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
2: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes

0: Pel terratrèmol de dilluns. A Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
1: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen. On dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els que han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes aquí a Pereira. Hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres. Al poliesportiu ens expliquen del costat, en aquest barri de Pereira, on ens trobem.
2: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos, por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque, se descayó la fachada del apartamento y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
3: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
4: No, nadie, solamente yo entré.
3: ¿Y qué vio?
4: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
5: No quedó nada.
4: Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
1: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
0: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei, també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara, toca mirar el cel.
6: El temps.
0: La crònica és d'en Francesc Mauri.
7: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
0: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamar-se molt petita, barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamar-se, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
9: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra pera d'una mida petita. També té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pera Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
8: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada. Una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
10: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
8: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
0: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
8: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
11: Estem donant el tomb. Estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic. Gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
8: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: Poc menys de 10 minuts i arribarem a 2:15. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules Déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
12: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
13: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
12: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
14: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
12: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
0: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent Sanclemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. Sanclemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
15: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks, va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
0: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gósol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de Canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
16: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
17: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
16: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
0: I fins dos quarts.
6: Esports.
0: A Muriel Corral.
18: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
19: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
18: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
20: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
18: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no hi jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada a la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
2: Bueno, pues la verdad que súper contento, porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco, creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga. Así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
18: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
21: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23.70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
18: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
6: 3CAT Info. Són 7:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec d'Edifolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2/4 davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte. Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la Serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. Lo important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Teresca Tinfó, l'alcalde d'Olors, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant en algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són els seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Van venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
19: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el de 2022. I estem parlant de 86 anys. Eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
18: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Buigas, des de Tarragona.
20: Manel Nadal, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
21: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
20: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
21: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
20: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquest eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el Departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contractes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
2: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat també és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kultur Festival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica al Grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunas noticias.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central de 27 anys i internacional amb Eslovènia ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta-Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nadat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nadador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Calavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Ascó i Vandellós que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per a les dues centrals catalanes. Els ecologistes critiquen que l'anunci s'hagi fet en plenes vacances. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixarà lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. També prop de 40 incendis cremen al Regne Unit en un dia de calor rècord. I a la costa adriàtica de Croàcia, el foc ha causat un mort i 14 ferits. Al Japó, les intenses pluges han provocat almenys 8 morts a Tòquio i han deixat més de 20.000 cases sense llum. Mentrestant, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 285 morts i encara hi ha prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. El canal Segarra-Garrigues arriba a les 26.000 hectàrees adherides al rec amb una nova inversió de 30 milions d'euros. Les obres connectaran 2.100 noves hectàrees des del pantà de l'Albagés. I a França, paralitzada la llei que pretenia impedir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, el màxim òrgan constitucional considera que algunes mesures vulneraven la llibertat d'expressió i també la privacitat. Macron, impulsor de la norma, ha ordenat que es torni a redactar per poder tirar-la endavant. I aquest cap de setmana hi ha festes majors en molts municipis del país. La de Gràcia a Barcelona ha començat aquest divendres amb un pregó reivindicatiu del periodista Vicenç San Clemente, amb crítiques al capitalisme especulatiu i la gentrificació, i també reivindicant el teixit veïnal i associatiu de la vila. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2 quarts...
1: Esports.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. El migcampista diu que tot plegat ha fet molt mal a la seva imatge. L'Espanyol incorpora al central Vanya Drkuzic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg rus. El central, de 27 anys, és internacional amb Eslovènia. A l'Europeu de Natació de París, quart lloc per l'equip espanyol amb el català Luca Huck, el relleu mixt dels 4%, i a l'Europeu d'Atletisme, la catalana Maria Vicente és vuitena a la classificació de l'heptatló.
0: I pel que fa al temps, matinada altre cop notablement càlida. Dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior del Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant l'actualitat plegats durant aquesta pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ho explicàvem en aquests titulars. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que es reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes. I és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada massiva problema no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una vuitantena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación, y el gobierno está tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
0: Com us explicàvem, el reforç de la seguretat a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc s'està fent com a mesura preventiva davant la crida a les xarxes socials que anima a repetir una entrada massiva aquest dissabte. Fa dies que circulen missatges que animen a repetir l'episodi del 30 de juliol assegurant que aquest 15 d'agost la frontera estarà oberta. Una empresa tecnològica ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa però amb menys força que la primera. Marc Guerrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: La convocatoria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución se ha como fragmentado.
0: Paral·lelament, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb aquesta crida. Recordem que pel risc d'aquesta nova entrada, Itàlia manté la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i que, com a resposta, Espanya també fa controls aleatoris a passatgers arribats d'Itàlia. L'Estat ha fet aquests controls a uns 3.500 passatgers des de la posada en marxa de la mesura ara fa una setmana. La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins a l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot el 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Roger Santaló.
7: Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i Vandellòs, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs.
8: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
9: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
7: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar les centrals, segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió de l'executiu ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern espanyol ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
10: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox

0: gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
1: El Partit Popular ha celebrat la mesura, però ha retret que s'hagi fet durant les vacances perquè passi desapercebuda. Jaime de los Santos és el portaveu dels populars.
2: Però esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
1: La patronal Foment del Treball ha demanat que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat de Comissions Obreres ha exigit que es mantingui el calendari de clausura de les nuclears. 5 minuts i arribarem a un quart. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar els punts calents amb drons. En parla el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
3: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
1: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, això sí, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment comarques del sud, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. Però els incendis no tan sols preocupen a casa nostra, perquè prop de 40 focs aquest divendres al Regne Unit estan cremant i estan actius, de fet, per estius més secs i amb temperatures més elevades de les que recorden. 4 d'aquests focs estan considerats d'alta gravetat. Un ha calcinat 19 edificis prop de Birmingham i ha obligat a hospitalitzar una vintena de persones. Davant l'onada d'incendis, el primer ministre, Andy Barhan, ha anunciat que es prohibeix la venda de barbacoes d'un sol ús.
4: Demanem als comerciants que en aquest moment no posin a la venda barbacoes d'un sol ús. Han estat la causa d'incendis importants i és una mesura que tothom hauria d'adoptar. La gent no les hauria d'utilitzar a l'aire lliure on hi hagi un risc elevat d'incendi.
1: I al sud de Split, a la costa adriàtica de Croàcia, un incendi ha causat almenys un mort i 14 ferits, la meitat dels quals estan en estat crític a causa de les cremades. A la zona, amb una gran concurrència de turistes, treballen contra el foc prop de 300 bombers, amb un centenar de vehicles de suport. L'incendi va començar ja a la nit i ja ha cremat unes 1.000 hectàrees de vegetació i també ha afectat desenes d'habitatges, vaixells, vehicles i instal·lacions de la xarxa elèctrica. Els incendis han afectat també amples zones de França, Alemanya i Grècia. I dels estralls del foc, els estralls de l'aigua. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials rècord que s'han produït a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent molt alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita arran de la suspensió de trens i autobusos. És el cas d'aquesta japonesa, que hi anava de vacances, però la pluja li ha desfet els plans.
5: Vaig intentar reservar habitació a un hotel, però em vaig adonar que era molt lluny. Vaig fer cua per agafar un taxi, però hi havia 4 hores d'espera. Vaig dir a l'hotel que arribaria tard, però em van dir que ja no em podrien allotjar.
1: A la zona afectada hi han caigut 367 litres d'aigua per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta que s'hi ha registrat mai. I un darrer punt, en plan internacional, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 285 i hi ha prop de 400 desapareguts. L'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades, però fer-la arribar és una de les dificultats que hi ha sobre el terreny. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
6: 85.000 són les vivendes que han quedat destruïdes pel terratrèmol i és gràcies a la solidaritat dels colombians que la gran majoria de damnificats mengen on dormir, un altre drama. Les cues per accedir als albergs són eternes i fa moltíssima calor aquí a Pereira, una de les localitats més afectades pel sisme de 7,4 de dilluns passat. I és que són molt pocs els propietaris i llogaters els qui han pogut accedir a casa seva a les vivendes destruïdes

0: aquí a Pereira, hi ha perill que s'ensorrin els pisos. Tots s'han quedat al carrer, uns dormen a casa de familiars i amics i altres al poliesportiu ens expliquen del costat en aquest barri de Pereira on ens trobem.
1: Fue cuestión de segundos porque nosotros salimos del bloque, pues salimos del bloque y cuando salimos por ahí unos 2-3 segundos de haber salido del bloque se descayó la fachada del apartamento y el pues bloque literalmente
2: ropa, cualquier cosa,
1: y el bloque literalmente pues se desplomó todo por completo.
3: ¿Lo ha podido ver o alguien ha entrado?
4: No, nadie, solamente yo entré.
3: ¿Y qué vio?
4: No, todo destruido, todo en el suelo, totalmente.
5: No quedó nada, ¿no?
4: Nos quedó nada. Lo único que rescaté es eso, porque estaba en la entrada.
0: En altres terratrèmols s'han vist equips de rescat d'arreu del món treballant sobre el terreny amb gossos, no aquí a Colòmbia, i hi ha molta polèmica en aquest sentit. El president ultraconservador Abelardo de l'Espriella s'ha deixat ajudar bàsicament només per països aliats amb governs de dretes i no de manera immediata. I en crisis així, expliquen els experts, les hores són vitals per trobar supervivents.
6: Obrim ara de servei, ho fem donant informació d'última hora de servei i també de cara a aquestes persones que circulen per la Ronda de Dalt. Des d'aquest divendres i fins diumenge a la mitjanit, les obres per pavimentació tallen dos dels tres carrils de la via en sentit Llobregat i afecten el tram entre les sortides 13 i 14. Per tant, durant dos dies només hi haurà un carril obert i per això l'àrea metropolitana de Barcelona recomana circular per vies alternatives. Aquestes obres tenen com a objectiu renovar 14.000 metres quadrats de paviment sonoreductor, una mescla que permet absorbir part del soroll dels pneumàtics. I ara toca mirar el cel.
7: El temps.
6: La crònica és d'en Francesc Mauri.
8: Després d'un dels dies més càlids d'aquest estiu, el 15 d'agost, aquest dissabte 15 d'agost, arriba amb una calor intensa, molt intensa, però entre 2 i 4 graus els valors de màximes previstes més baixos que els d'aquest divendres. La temperatura es mantindrà diumenge, per tant, amb molta calor, però no pas extrema com aquest divendres. Matí de dissabte que l'esperem amb intervals de núvols i tarda de dissabte amb ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt interior i del Pirineu. Diumenge, més sol al matí i alguns ruixats o tempestes de tarda, però més restringits al Pirineu i Prepirineu.
6: I seguim parlant del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges previstes per aquest dissabte, sobretot a la tarda. Es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot a la Catalunya Central, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també afectaran les comarques de Ponent, el Penedès, l'Alt Pirineu i l'Aran i també l'interior de Girona. Aquest divendres les pluges més fortes han estat a les comarques del Pallars, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, la Noguera i el Segrià. De fet, a la Noguera han deixat a Albesa calamarsa molt petita barrejada amb aigua i fortes ratxes de vent. També hi ha hagut inundacions en poblacions com Castelló de Farfanya. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: Albesa, la Noguera, han caigut 45 litres en poca estona, en el que seria la sisena pedregada de la temporada. Ara caldrà veure no només els danys de la calamarsa, sinó l'efecte de les fortes ratxes de vent en la collita de Pere Conference. Pere Roquer, president de Saja i membre de l'Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent.
10: Molta quantitat d'aigua barrejada inclús amb pedra d'una mida petita, també té una significació especial donat que estem al moment de la recollida de la Pere Conference i el que més afecta sobretot és el vent, donada la quantitat d'aire que ha fet i que segurament moltes explotacions tinguin moltes peces de fruita a terra.
9: A la mateixa comarca, Castelló de Farfanya, la C26 s'ha hagut de tallar uns moments perquè ha quedat negada, una inundació que també ha afectat dues famílies que han tingut dos pams d'aigua als baixos de casa. L'alcalde Omar Nomri en responsabilitza el govern perquè fa anys diu que reclama millores a la carretera que haurien evitat aquestes inundacions.
11: Indignadíssim, igual que ells, perquè és una situació que es podia haver evitat, que feia temps que veníem dient que s'havia de fer una actuació important aquí a l'entrada del poble i especialment a la C26. El que demano és que la Generalitat ens ajudi en aquesta situació perquè és vergonyós que amb 7 anys que porto d'alcalde encara no s'hagi solucionat.
9: També hi ha hagut arbres caiguts i petites inundacions en poblacions com Bassella i Peramola a l'Alt Urgell i Vilanova de l'Aguda a la comarca de la Noguera.
6: I seguim a Lleida perquè el canal Segarra-Garrigues podrà regar l'any que ve més de 26.000 hectàrees. Una inversió de 30 milions d'euros permetrà dur l'aigua fins a més de 2.000 noves hectàrees que podran passar de cultivar en secà a fer-ho en regadiu. I tornem amb en Pere Joan Álvarez.
9: El que ara s'estan fent són dues actuacions per portar aigua des del pantà de l'Albagés fins a finques agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella. Es construeix la infraestructura que pot portar l'aigua fins a un total de 3.000 hectàrees. Xavier Gispert, el director general de Regadius i Espais Agraris, considera que l'arribada de l'aigua està canviant la comarca de les Garrigues.
2: Estem donant el tomb, estem fent que la gent se fixi al territori, que hi hagi molt més desenvolupament econòmic, gràcies a aquestes inversions, a aquests regadius moderns.
9: Sense comptar aquestes noves obres, que estaran acabades entre l'estiu i finals de l'any que ve, el canal té ara capacitat per regar 24.000 hectàrees. Tot i això, de moment, se'n reguen 15.000. En la resta, els propietaris han pagat més de 3.000 euros per hectàrea per adherir-se al reg, però encara no han adequat l'interior de les finques, que implica una altra inversió molt important d'uns 4.000 euros per hectàrea.
7: Trescat Info. Trescat Info.
6: Poc menys de 10 minuts i arribarem a dos quarts. El Consell Constitucional francès paralitza la llei per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys, un projecte del qual havia fet bandera precisament el president Emmanuel Macron i que havia d'entrar en vigor l'1 de setembre. Segons el màxim òrgan de control constitucional, la nova legislació vulnera la llibertat d'expressió i també la privacitat dels menors, ja que havien de certificar la seva edat per accedir a les xarxes. Macron ja ha encarregat al primer ministre, en Sébastien Lecornu, que redacti novament la llei i modifiqui tots els articles qüestionats pel Tribunal Constitucional perquè aquesta pugui tirar endavant. I a casa nostra, les paraules déu-n'hi-do, provar, compte, senyal i biaix són entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són molt diversos. Ens els explica la Montse Pujol.
5: A vegades es busquen pel significat, com en biaix. L'ortografia provoca la curiositat per déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules. I senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes en aquest servei. Però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bort, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
12: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
5: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
13: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
5: Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris.
6: I en plana cultural, un pregó amb contingut reivindicatiu del periodista Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida a la Festa Major de Gràcia a Barcelona, una de les de més tradició que hi ha al país. El text ha inclòs crítiques al capitalisme especulatiu, a la gentrificació, als elevats preus del lloguer i a diverses reivindicacions dels veïns de la vila. San Clemente ha apel·lat a la lluita per evitar que els veïns hagin de marxar del barri.
14: Cal anar més enllà i buscar una llei perquè ningú pugui ser expulsat. Els llogaters no tenen eines un cop acaba el contracte. Cal dir, ens quedem. Com Rosa Parks va exercir la desobediència civil no violenta negant-se a aixecar-se del seu autobús.
6: Durant la lectura, el públic de la plaça ha intervingut diverses vegades amb crits majoritaris contra l'Ajuntament i alguns insults dirigits, sobretot, al Partit Socialista. La Festa Major de Gràcia, aquest any, amb 23 carrers guarnits que participen en el concurs, és una de les moltes que hi ha a Catalunya coincidint amb la Mare de Déu d'Agost. Entre altres, viuran uns dies de festa Badalona, Martorell, Amposta, Gòsol, Mollà, Manlleu i Roses. I un darrer punt abans dels esports, els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
15: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
16: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
15: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
6: I fins dos quarts.
7: Esports.
6: Amb Oriol Corral.
17: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana, ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
18: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar a Mister todo eso, que es absolutamente falsa, que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy bueno, diría.
17: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. D'altra banda, el Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a St. Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić, el central de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
19: Orgullós de jugar per aquest fantàstic club amb una gran tradició. Tinc moltes ganes de conèixer els meus companys, començar a entrenar i diumenge ja tenim el primer partit.
17: És la cinquena incorporació del conjunt blanquiblau que debuta diumenge a la Lliga. Ho farà a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. La Lliga comença aquest dissabte amb un Alavés-Getafe a 8:15 del vespre, però a la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta o Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i també del Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 de la tarda. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Aquest divendres s'ha disputat el primer partit de la temporada de la segona divisió, Real Societat B 2, Castelló 1. A l'Europeu de Natació a París, el sitgetà Luca Huck ha acabat en quarta posició a la final del relleu mixt dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Huck ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el 9è millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
20: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
17: i el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra. Aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'Aptatló amb la catalana Mireia Vicente. Sentim-la a Teledeporte.
1: La verdad que contenta, esta semana se había estado entrenando bastante mejor y aunque sí que siento que se me ha hecho un poco largo, bueno, he conseguido acabar en 23.70, que no está mal, y no sé, me voy bien, contenta, a dormir, a recargar pilas y mañana será más.
17: Parla de la seva setena posició als 200 metres, ara és vuitena a la general, ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, la sisena millor marca al salt d'alçada i ha estat la més ràpida als 100 metres tanc.
7: Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les principals informacions que us estem explicant. Davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no volen que repeteixi l'episodi de fa 15 dies quan van entrar més de 70.000 persones. Madrid ja ha amenaçat amb retornar tothom que arribi. La decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear extremenya d'Almaraz obre un nou escenari per als reactors d'Escó i Vandellós, que s'havien de tancar abans del 2035. Els alcaldes d'aquests municipis diuen que els motius per ajornar el desmantellament d'Almaraz també serveixen per les dues centrals catalanes. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona per l'incendi forestal a Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir, que ja està estabilitzat. El foc ha cremat una desena d'hectàrees de matolls i arbres. Aquest dissabte el risc d'incendi baixa lleugerament i hi haurà 17 comarques en perill molt alt. Ara ampliem totes aquestes informacions, però a partir d'ara també us explicarem que TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. També ens fixarem en Luigi Mangione, és el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units. Davant del jutge ha reconegut que va cometre aquest crim. També us explicarem que Salut ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets per un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. I també destacarem que la tradició popular catalana s'instal·la aquest cap de setmana a Estocolm, en el marc de l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. I quan quedin 5 minuts per arribar en punt...
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
2: El jugador del Barça, Frenkie de Jong, es defensa i carrega contra l'entorn blaugrana per diverses informacions, segons ell, falses, sobre la seva lesió i la seva relació amb Hansi Flick. D'altra banda, aquest dissabte el Barça viatja a Suïssa per jugar contra el Basilea diumenge.
0: I pel que fa al temps, matinada, altre cop notablement càlida, dissabte amb núvols matinals i tempestes de tarda a l'interior i al Pirineu, mentre que diumenge farà més sol al matí i les tempestes de tarda cauran a prop del Pirineu. Les temperatures baixaran entre 2 i 5 graus, però es mantindran molt altes. Passen 3 minuts de 2 quarts. Davant el risc d'una nova entrada massiva a Ceuta i Melilla aquest dissabte, Espanya i el Marroc han blindat la frontera. Rabat ha mostrat aquest cop el seu compromís per evitar un episodi com el de fa 2 setmanes, quan van entrar més de 70.000 persones a Ceuta. Des de Madrid amenacen amb repatriacions immediates. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
3: Malgrat que el risc d'una nova entrada massiva continua sent real, segons Interior, les dues parts allunyen la possibilitat que reprodueixin les imatges d'ara fa mig mes, i és que tant Espanya com, sobretot el Marroc, han multiplicat els efectius policials i militars a una banda i altra de la frontera. En el cas de Ceuta, gairebé 1.600 agents i 2.000 militars activats. A més, el país nord-africà ha col·locat més filferro de pues i tanques a la seva zona. La sintonia en aquest sentit amb Rabat és el que porta la Moncloa a confiar que aquest cop serà diferent. Tot i això, el missatge continua sent contundent contra els que encara pensen a intentar entrar a Espanya. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
4: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: Amb la barrera marítima flotant que Melilla ha col·locat, com la de Ceuta, el govern espanyol s'ha cobert les espatlles davant del Suprem per poder fer devolucions en calent. Mentrestant, sobre el terreny, milers d'immigrants de l'assalt massiu de finals de juliol continuen malvivint pels carrers de Ceuta. A la platja del Trampolín, per exemple, ja s'hi compten 1.500 persones en una 80ena de barraques improvisades. L'executiu espanyol vol accelerar-ne l'expulsió amb desenes de reforços també en els equips d'estrangeria que se'n fan càrrec.
0: En aquest context, el Partit Popular ha tornat a atacar l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha criticat d'improvisar i d'inacció durant la crisi a Ceuta. Sentim el diputat popular Elías Bendodo.
5: Nadie del gobierno nos ha garantizado que esto no vuelva a pasar. Ese es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de la improvisación y el gobierno de estar tumbado en la hamaca mientras los problemas crecen en España.
1: 3CAT Info.
0: La central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha permès allargar l'activitat dels dos reactors, que s'havien d'aturar del tot al 2028, i ho justifica per mitigar els preus de l'electricitat. Les empreses del sector ho celebren i volen tornar a debatre sobre el futur de la resta de nuclears. Això pot afectar el desmantellament previst de les centrals d'Ascó i de Vandellós, que havien de tancar progressivament fins al 2035. Els dos ajuntaments catalans diuen que la decisió del govern espanyol ha canviat l'escenari. Escoltem Miquel Àngel Ribas, alcalde d'Ascó, i Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós.
6: Entenem que les mateixes raons que han servit per Almaraz han de servir per aquí.
7: Ara hi ha una crisi energètica brutal amb totes les guerres de l'Orient Mig. Els preus s'han disparat moltíssim i no tenim el cost ni l'estructura preparada per dependre només de les renovables.
0: L'ajornament d'Almaraz també pot haver trastocat el calendari per desmantellar la resta de nuclears, perquè els especialistes no tindran prou temps per tancar la central segons l'agenda que s'havia pactat. La decisió ha molestat els ecologistes, que diuen que el govern ha cedit davant les elèctriques i que es posa en risc la implementació de les energies renovables. Eloi Nolla és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Sobretot el que ens fa por és que pugi un govern del Partit Popular i de Vox i que acabin amb tot aquest acord que es va assolir en el seu dia.
0: A més, critiquen que l'anunci s'hagi fet a mitjans d'agost, en ple període de vacances. Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona sospitosa d'haver provocat l'incendi forestal d'aquest divendres a la tarda a la serra de Collserola, a la muntanya de Sant Pere Màrtir. El foc, que ja està estabilitzat, ha acabat cremant una desena d'hectàrees entre matolls i arbres. Els bombers treballen durant aquesta nit per remullar la zona i controlar també els punts calents amb drons. En parla el cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
9: Farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, matarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. L'important és que l'incendi no va més, s'ha aturat, el tenim perimetrat amb mànegues i ara el que ens queda és rematar-lo fins a donar-lo per extingir.
0: L'incendi ha obligat a confinar durant unes hores els veïns de Can Caralleu, al barri del barri de Sarrià. Ha començat a l'avinguda Pearson, aquest foc, i s'ha propagat ràpidament muntanya amunt. De cara a aquest dissabte, però, el risc d'incendi baixa lleugerament. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt en 17 comarques i 112 municipis. Això són una vintena de comarques menys que aquest divendres. El perill molt alt d'incendi afecta principalment les comarques del sud del país, com el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat, però també la Noguera i el Penedès, i una part del Bages i també el Moianès. Els agents rurals han fet una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi al medi natural. De fet, els focs també afecten diferents punts de l'estat. A Niebla, per exemple, a Huelva, es manté només un front actiu i aquest divendres ja han pogut tornar a casa un centenar de persones. Juanma Moreno és el president de la Junta d'Andalusia.
10: Se ha ido cerrando ese embudo hasta dejar solo el frente del este, que, como digo, si las condiciones climatológicas nos acompañan en los próximos días, podríamos estar hablando del principio y del fin de este gran incendio.
0: Aquest incendi ha afectat unes 38.000 hectàrees, però no totes estan calcinades. Els constants canvis de vent han dificultat les feines dels bombers i l'han convertit en un foc sense precedents a Andalusia pel que fa a la complexitat i la durada. D'altra banda, el presumpte autor de l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, ha ingressat aquest divendres a la presó de manera provisional i sense fiança. El foc ha cremat més d'11.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 900 persones. I també a l'Aragó hi ha un altre incendi a la Serra del Gairén, a Saragossa. De moment, s'han confinat els 600 veïns del municipi del Partir. L'Ajuntament d'Olost, del Lluçanès, ha recomanat als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. Fa dies que no hi plou i l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, està estancada. Això fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès. És un element semblant al ferro que, quan reacciona amb el clor, genera un color groguenc i terbolesa a l'aigua. Tot i això, no és tòxic i es necessiten concentracions molt elevades perquè acabi sent un problema. Tot plegat, afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i, a més, es tracta d'una zona amb indústria i també granges. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
11: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consums, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins aquest dimecres que les analítiques van sortir alterades. I des d'aquest divendres, els veïns del darrer bloc del carrer Sant Gervasi de Cassoles, afectat per l'esvoranc de les obres de la línia L9 del metro, ja han pogut tornar a casa a Barcelona. Un mes després de l'incident, els tècnics han donat permís al seu retorn per instal·lar-se de nou als seus habitatges. Aquesta tornada és voluntària perquè encara s'està treballant a la finca i podrien generar sorolls o molèsties a la comunitat. Recordem que el retorn de les persones afectades per l'esvoranc s'està fent de manera esglaonada. De fet, els residents del carrer Rubinstein, número 6, i els del número 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles ja són als seus domicilis, mentre que encara hi ha edificis que els tècnics no consideren del tot estables. Es preveu que aquests veïns no puguin tornar a casa seva fins al setembre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i posen al servei del públic dos webs per identificar si un vídeo o una foto s'ha fet amb la seva intel·ligència digital artificial. Les plataformes han anat creant aquestes eines per adaptar-se a la normativa europea que des de principis d'agost obliga les companyies d'IA a marcar els continguts sintètics i a permetre'n la detecció. Ens ho explica el Carlos Baraibar.
12: Aquestes eines es poden trobar unes més fàcilment que d'altres a través de qualsevol buscador. Un cop som al web corresponent, només cal pujar la foto o el vídeo i l'eina diu si s'ha fet amb les seves aplicacions d'intel·ligència artificial. L'eina d'OpenAI es diu OpenAI Verify i la de Google està integrada a Gemini i només cal pujar el document i preguntar al model si detecta la intel·ligència artificial. Pel que fa a TikTok, la seva eina detecta la intel·ligència artificial d'aplicacions com CapCut o Dreamina, que són del mateix conglomerat, i l'eina de Meta, per la seva banda, es pot trobar a meta.ai/identification i detecta la intel·ligència artificial de Muse Image. El que cal tenir en compte és que cada eina detecta només la seva pròpia marca i no la dels altres, per la qual cosa cal fer la verificació amb totes les eines per poder confirmar o descartar si un vídeo o una foto són sintètics. Tots aquests identificadors funcionen amb una mena de marques invisibles que es mantenen a les imatges o als vídeos si es comparteixen o es modifiquen mínimament. Tot i així, si les imatges es trossegen o perden molta qualitat, la marca es pot acabar diluint pel camí. En els darrers dies, Anthropic ha fet un pas similar i ha anunciat un mecanisme per detectar els textos generats amb el seu model de llenguatge Claude, tot i que encara no està en funcionament.
1: 3CAT Info.
0: Luigi Mangione, el jove detingut per matar el conseller delegat de la principal empresa d'assegurances mèdiques dels Estats Units, ha reconegut que va cometre el crim davant el jutjat de Nova York que l'investiga. A preguntes del jutge, Mangione, de 28 anys, ha dit que va disparar contra el directiu, Brian Thompson, i que va morir. També ha dit que sabia que la seva acció era il·legal. El Tribunal de Nova York l'investiga per dos delictes d'assetjament en relació amb aquest crim i té un altre judici pendent per l'homicidi en un tribunal d'àmbit federal. La sentència d'aquest primer cas es farà pública el 18 de desembre i pot comportar una pena màxima de cadena perpètua. La defensa de Mangione ha insistit que el seu client va actuar amb venjança pels mals tractaments mèdics del sistema privat d'assegurances nord-americà. També han sol·licitat que s'anul·li l'altre judici pendent per aquests mateixos fets.
13: La declaració de culpabilitat d'avui activa la llei i acabem de presentar una reclamació al Tribunal Estatal explicant per què els càrrecs estatals s'han de desestimar segons les proteccions de doble incriminació de Nova York.
0: El fiscal que porta el cas ha dit que no té cap justificació i ha rebutjat l'actitud de tots els descontents o perjudicats pel sistema sanitari nord-americà que han convertit Mangione en una celebritat.
14: Cap greuge, creença política o causa ideològica pot justificar l'assassinat. No es pot arribar a ser una celebritat a través de l'assassinat.
0: I encara en plan internacional, el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament després de guanyar les eleccions a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La seva elecció com a diputat ha tornat a activar una investigació parlamentària per haver rebut una donació de 5 milions de lliures esterlines d'un empresari nord-americà i no haver-ho declarat. Farage va renunciar a l'escó i va forçar les eleccions com un referèndum sobre la seva actuació en aquest cas. Els grans partits britànics, però, han boicotejat els comicis que han tingut una baixa participació. El principal rival ha estat un còmic disfressat amb un cubell de brossa al cap que ha obtingut el 27% dels vots. Si la investigació reoberta conclou que Farage va ocultar informació al Parlament britànic, se'l suspendria com a diputat i s'haurien de repetir les eleccions a Clacton. I a casa nostra, l'aeroport del Prat viu un dels caps de setmana amb més operacions de l'any, en l'inici de la segona quinzena d'agost. Fins diumenge hi ha programats més d'un miler de vols al dia. L'activitat de l'aeroport es pot complicar, això sí, una mica més per la vaga indefinida dels treballadors de terra de l'empresa Ground Force, que porten 10 dies de protesta i han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Hi ha passatgers que s'han quedat sense el seu equipatge i han fet llargues cues per reclamar-lo, com aquest matrimoni aficionat a l'astronomia que van venir a Catalunya per veure l'eclipsi.
15: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
0: També hi ha gent que ja hauria d'haver marxat cap al seu destí i s'ha quedat a terra per la vaga.
16: Va haver-hi una avaria a l'avió, però a l'estar en vaga no hi havia ningú que pogués venir a l'avió a buscar-nos, no hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns, tot era per missatges que ens anaven arribant, les motxilles tampoc sortien.
0: Aquest divendres s'han cancel·lat una vintena de vols i més de la meitat de les sortides han anat amb retard.
1: El temps.
0: Amb en Francesc Mauri.
17: Previsió del temps encapçalada aquest dissabte per una disminució de la temperatura d'entre 2 i 4 graus. Algun observatori podria baixar una miqueta més, 5 graus les màximes respecte a ahir. La previsió està encapçalada per aquesta temperatura notablement elevada, de calor n'esperem i molta aquest dissabte i diumenge, però respecte a aquest divendres, doncs valors una mica més baixos. Pel que fa a l'estat del cel, matí de dissabte amb intervals de núvols, estones freqüents a l'extrem sud de Catalunya i a la tarda ruixats i tempestes irregulars, localment forts, a qualsevol punt de l'interior del país, del prelitoral cap a l'interior, Pirineu i Prepirineu. I diumenge, més sol al matí, però amb alguns ruixats de tarda, a la zona del Pirineu i Prepirineu, localment forts.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I no deixem encara de parlar del temps perquè les altes temperatures registrades aquestes setmanes a la ciutat de Lleida fan que aquest estiu sigui, de moment, el més càlid des que es tenen registres fa 86 anys. Amb el d'aquest divendres ja són 14 els dies en què s'han assolit els 40 graus, 6 dies més que el rècord registrat l'any passat. Ens ho explica des de Lleida en Pere Joan Álvarez.
18: A hores d'ara ja estem 4 graus per sobre de la mitjana i també estem per sobre de l'estiu més càlid, el de l'any 2022. Tot plegat des que es tenen dades de la ciutat de Lleida. Sentim Armando Álvarez, cap de l'Observatori.
19: Fins avui, l'estiu està sent 4 graus per sobre de la mitjana i 1,2 graus per sobre de l'estiu més càlid, que fins ara havia sigut el del 2022. I estem parlant de 86 anys, eh? És a dir, que és gairebé segur que enguany serà l'estiu més càlid des de que n'hi ha registres a Lleida Ciutat.
18: Aquest estiu ja portem 14 dies en què la temperatura màxima arriba o supera els 40 graus. A més, aquest estiu s'ha registrat a la ciutat de Lleida per primer cop en 86 anys una nit tòrrida, el 16 de juliol, en què no es va baixar dels 25 graus.
0: I encara cuegen els efectes de l'eclipsi. El govern reconeix el col·lapse en el servei de trens durant aquest dia. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha admès que l'operatiu no va funcionar, no van saber donar una resposta adequada i que va faltar més informació als usuaris per recomanar que els desplaçaments fossin esglaonats. Ens ho explica en Ricard Boigas, des de Tarragona.
20: Manel Nadal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha reconegut el col·lapse que van patir els usuaris que es volien desplaçar al sud per veure l'eclipsi. Diu que no van preveure que la gent es concentraria en una franja horària molt concreta i tampoc van saber donar una resposta adequada a una situació que es va agreujar per altres problemes associats als trens i les vies.
21: Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
20: Nadal no ha estat tan crític amb l'operatiu de tornada, tot i que milers de persones van haver de fer cua per agafar el tren a Tarragona i els Mossos van haver de tancar l'estació. El secretari de Mobilitat ha explicat que va ser una tornada ordenada.
21: La gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens.
20: La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, a través de les xarxes socials, ha criticat les conclusions de Nadal. Ha dit que responsables públics haurien de ser capaços d'explicar la realitat, de no culpabilitzar els usuaris i d'assumir responsabilitats.
0: D'altra banda, dos dies després d'aquesta eclipsi, el Departament de Salut ha detectat un increment de consultes per dolor als ulls o problemes de visió, presumptament per haver vist el fenomen sense la protecció de les ulleres necessàries. El repunt de les urgències ha estat del 4,5% en les últimes 24 hores, una xifra inferior al 12% d'increment registrat dimecres. Per això, el Departament de Salut considera que les assistències relacionades amb l'eclipsi ja van a la baixa, tot i que en continuarà fent seguiment. Segons l'últim balanç del SEM, s'han atès prop de 450 urgències oftalmològiques, 239 als hospitals i 165 als CAPs. Malgrat l'increment, aquestes atencions han representat només entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut considera, per tant, que l'augment no ha afectat la capacitat de resposta del sistema sanitari. I seguim parlant de salut perquè el departament ha confirmat el seguiment a Catalunya de 3 contactes estrets, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, derivats d'un cas important d'antivirus detectat a Galícia. Es tracta d'un jove procedent d'un vol internacional. Tot i això, les analítiques inicials dels 3 contactes estrets han donat negatiu i el cas d'origen ja té fins i tot l'alta epidemiològica. Segons Esteve Fernández, secretari general de Salut Pública, ja no hi ha risc de contagi.
2: Sense símptomes, en bon estat general i amb les PCRs que ja se'ls han fet, han començat, diguem, la quarantena domiciliària, també negativa. Per tant, sense risc per les seves, per ells, per aquestes persones, i sense risc per la comunitat.
0: El cas d'origen és un turista franco-argentí que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on va presentar símptomes. I ara parlem de cultura.

0: La cultura catalana és des d'avui fins diumenge a Estocolm per celebrar-hi l'aplec de Difolk, la principal mostra de projecció exterior de la cultura popular i tradicional catalana. Hi participen uns 1.200 integrants de 42 entitats de cultura popular. Des de fa gairebé 4 dècades, la Difolk contribueix a difondre el patrimoni cultural català més enllà de les seves fronteres. L'aplec internacional és el seu projecte més emblemàtic i des de la primera edició celebrada a Amsterdam l'any 1988 ha recorregut nombroses ciutats europees. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, destaca la importància del programa que es presenta enguany a Estocolm.
1: Genera trobades, intercanvis amb altres societats, amb altres cultures del món. Aquest any l'oportunitat, a més, és especialment extraordinària perquè, com sabeu, la Plec s'integra al Kulturfestival, un dels grans festivals urbans d'Europa.
0: Sardanes, castells, gegants, bestiari, dansa, música i altres expressions de la cultura popular catalana ocuparan durant tot el cap de setmana alguns dels espais més emblemàtics d'Estocolm. Però no serà l'única música que sentirem avui.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris. En té més detalls la Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el Grup Enderroc i la RC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància. Però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que no et veien un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Les artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
0: I ara toca parlar...
4: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, ha carregat contra els rumors sobre la seva lesió al genoll. En una entrevista als mitjans del Club Blaugrana ha assegurat que la lesió ha estat fruit de la mala sort. De Jong ha volgut desmentir algunes notícies.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diria.
5: El neerlandès, recordem, es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret durant el Mundial i des de fa un mes està seguint un tractament conservador per recuperar-se. De Jong insisteix que els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió no podia anar més i que, per tant, podia forçar. El Barça viatja aquest dissabte a la tarda cap a Suïssa per jugar diumenge contra el Basilea, l'últim amistós abans del Gamper. El partit es disputarà a Sant Jacob Park a 4:45 de la tarda i es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio. No hi serà Ferran Torres, pendent de tancar el seu fitxatge pel Paris Saint-Germain, ni tampoc Pedri, que encara no s'ha entrenat amb l'equip. L'equip femení de futbol del Barça també juga un amistós aquest cap de setmana, dissabte a 5:00 de la tarda contra el Manchester City. L'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Banja Drkušić. El central, de 27 anys i internacional amb Eslovènia, ha jugat les dues últimes temporades al Zenit de Sant Petersburg rus. Arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra.
7: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que seran el nostre 12è jugador aquest any. I ara la nostra feina és donar el màxim a cada entrenament, a cada partit, intentar fer els millors resultats i al final de la temporada ja veurem on som.
5: L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga, ho farà a l'RCD Stadium contra el Llevant a 7:00 de la tarda, una Lliga que comença aquest dissabte amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre. A la primera jornada no jugaran l'Atlètic de Madrid, el Betis, el Madrid ni el Barça, perquè alguns futbolistes seus van jugar a les fases finals del Mundial. Tampoc es disputarà el Celta Osasuna pel mal estat de la gespa de Balaïdos per culpa d'un fong. Anem a la segona divisió perquè el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández. El migcampista de Malgrat de Mar, format a les categories inferiors del Girona i el Barça, arriba cedit fins a final de temporada provinent de l'Al-Ittihad de l'Aràbia Saudita. Un Girona que debutarà a Montilivi diumenge contra el Leganés a 7:00. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón també a 7:00.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: A l'europeu de natació a París, l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Hug ha acabat en quarta posició a la final del relleu mix dels 4% metres lliures. Ha acabat la prova en cinquena posició, però França ha estat desqualificada per sortida nul·la. Luca Hug ha nedat el primer i ha deixat l'equip en segona posició. D'altra banda, el nedador de Pineda de Mar, Isaac Fernández, ha caigut a les semifinals dels 200 metres papallona. Ha fet el novè millor temps i s'ha quedat a 11 mil·lèsimes de la classificació.
4: Bueno, pues la verdad que súper contento porque por la mañana me ha costado bastante, pero he podido hacer un cambio de mentalidad y nada, quedarme súper cerca de la final, que bueno, que ya era un poco creo que avaricia, ya que es mi primer europeo absoluto en larga, así que nada, cogiendo muchísima experiencia para los siguientes años.
5: Dissabte al matí, Hug disputarà la primera ronda dels 50 metres lliures, Nil Cadavall dels 200 estils, a les sèries 4x200 lliure mixt. Estan entre els convocats Ian Florencio, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela.
8: 3CAT Info.
5: I el Campionat d'Europa d'Atletisme, que s'està disputant a Birmingham, Anglaterra, aquest divendres s'ha disputat la primera jornada de l'heptatló femení amb la catalana Maria Vicente. L'atleta de l'Hospitalet del Llobregat ha acabat en setena posició als 200 metres i és vuitena a la general. Aquest divendres ha disputat tres proves més, ha fet el 19è millor llançament de pes, també ha fet la sisena millor marca al salt d'alçada i ha començat el divendres fent el millor temps als 100 metres tanc.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuïn sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
3: Bueno, pel que respecta, diguéssim, a en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta, nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I hi ha una emergència es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que està finalment una afectació. No?
2: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan 23, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta, dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
4: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Federic Montpou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
2: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
3: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? El tema de pluies, doncs, tenim llindar de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
2: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
5: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305. Pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja

0: i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarcant que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. Aquestes actuacions cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Per a aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran desenvolupar gràcies als programes de rehabilitació, adequació i millora, coneguts com a RAM, impulsats per la Generalitat i adreçats als centres públics. Segons ha explicat el regidor d'Educació, Ramon Amador, la voluntat és aprofitar al màxim aquest període per donar resposta tant a les incidències de manteniment ordinari com les necessitats d'infraestructura que requereixen una actuació més important. L'escoltem.
2: Aquest any farem molt més. Molt més per què? Perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment. No? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, val? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
0: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions

0: d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels ha aprofitat les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
0: Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
2: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota dels 30, del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegeix també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació, també tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
2: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura, primer de tot que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
2: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem, si no coneixem exactament la zona o no, ens hem perdut una mica, no sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
0: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat que mantenen actiu diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
0: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipse solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipse total va ser visible des de Catalunya. Es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
3: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el Sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del Sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
3: Telefels es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del Sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure, o sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 23122/2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
3: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat, perquè vulguis o no t'encantes i pots estar mirant-lo un minut o dos, i un minut o dos que sembla poc temps, pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipse que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. L'aparcament de l'església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'Església està integrat en el Sistema Municipal d'Aparcament Intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors que es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà aquest vespre quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
4: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i van voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó i jo crec que quedarà molt xulo, perquè a més a tots els ha fet molta, molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
5: Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueras, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueras, artista castelldefelenc.
6: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es esto, es bueno para esta ciudad. Y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid, cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Precisament la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i la Itana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
7: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
8: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram, también hay bueno, mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas, sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y de es muchísimo trabajo. Y bueno, es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento,
7: son millones
8: infinitas
7: de cosas.
8: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no? El público.
7: Sí,
8: en Instagram
7: totalmente.
8: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestar. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
9: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
10: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després per la tarda ve l'entrada de graiers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
11: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaban a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego esas pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. Cuando hacemos un show salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
10: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, la diada castellera, a les 6.
0: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al parc de la muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà a l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
12: Hola, som Vesta.
13: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
14: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem. No.

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de Detallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? ¿No? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, es que hacer música para abuelos, no, para nada, no es... Es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La festa major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la festa de confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada a les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 8:45 començarà el correfoc.
0: La recta final de la festa major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al passeig marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portes que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaos i el cantator Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas, protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites sí. A Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, als Jardins dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:45, 8:30, 20:30, tenim l'actuació dels Ali Mochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Viñas, que és un cantautor que s'obrirà en canal, dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè, i des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercín, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Hem diumenge por todo lo alto. A 10:15, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu libertad, de Maria Walpercín, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La lectura ens fa a tots immigrants, ens porta lluny de casa, però el més important és que ens troba llars a tot arreu. Comencem el programa d'avui del Club dels Experts amb aquesta cita preciosa de l'escriptora britànica Jan Rhys. Jo sóc la Misha i avui dono la benvinguda a quatre alumnes del centre Petit Món Felisa Bastida. I que són...
1: Em dic Hanna i tinc 13 anys.
2: Jo sóc l'Ariadna i també tinc 14 anys.
3: Jo sóc la Guiomar i tinc 14 anys.
4: Jo em dic Irene i tinc 14 anys.
0: A tots ens passa, eh? Jo he tingut més d'un petit despiste amb la meva edat, perquè...
2: Jo és que avui compleixo anys, llavors no sé què.
0: Ostres!
2: Felicitats!
0: Tots hem tingut lapsos, doncs moltes felicitats, uau! Doncs sí, tots tenim lapsos, no patiu. I parlant de coses peculiars que ens passen, concretament als lectors, avui començarem el programa del Club dels Experts amb la secció Lectors Anònims.

0: Efectivament, arriba el moment de compartir anècdotes, manies, coses que ens estressen també dels llibres i la lectura. Així que, qui vol començar? Aviam, comencem per... La Hanna, s'anima? Vinga, va. Sí, per exemple, començar sempre els llibres pel final, posar pòstits, en fi, qualsevol mania, en fi. Aviam. Hanna, si vols pensar-t'ho, no passa res. Ariadna, o qui... Ah, Guiomar, digues,
1: doncs
0: tu tens
1: que
0: clar.
1: La gent subratlla el llibre amb un subratllador, mm-hmm. A mi em dona molta ràbia. O sigui, no, el llibre no, és com estar quiet i no està...
0: M'agrada perquè hem anat directament a les coses que ens posen nervioses. Molt bé, sí, m'agrada, anem a treure el hate, clar que sí. És a dir, tu estàs totalment en contra de subratllar,
1: sí,
0: llibres.
1: Sí, no m'agrada gens. Perquè després queda com la... Queda marca, òbviament, però no m'agrada que quedi com tintat al llibre. Mm-hmm. Ho odio.
0: És a dir, a veure, subratllar amb llapis, sí o no?
1: Jo a vegades el que faig és, per exemple, quan em quedo a mitja pàgina, poso un puntet per saber per on m'he quedat, però després subratllar amb llapis... I, no, res, subratllar no.
0: Tampoc. Llavors ja, de bolígraf i subratlladors ja ni en parlem, no? No. Ok. Això ho compartiu, noies? Esteu a favor de subratllar?
2: Jo no estic en favor, o sigui...
1: Òbviament.
2: Jo molts cops, o sigui, també poso pòsits, però molts cops, o sigui, estic a classe, per exemple, i agafo el subratllador i subratllo una cosa. Però, en plan, no subratllo tot el llibre, subratllo algunes coses que són importants, com per al llibre i això.
0: Mm-hmm. M'encanta perquè la Hanna ho tenia claríssim, ha dit, ni parlar-ne també.
3: Jo no, jo és que honestament jo crec que la persona que subratlla el llibre amb llapis, bueno, encara ho aguanto, però és que directament subratllador, bolígraf, qualsevol cosa que no s'esborri, jo ganivet al coll, eh?
1: Hanna.
0: Ostres!
1: Hanna!
0: Comencem amb opinions fortes, aviam.
3: Bueno, no és la primera vegada.
0: En fi, doncs llavors jo no diré què faig perquè si no tindrem problemes. Aviam, Marianna, tu que estàs al costat de la Hanna, com ho veus?
4: Jo, a mi tampoc m'agrada gens subratllar ni posar pòssits. No, els llibres no es toquen per mi.
0: Aviam, jo crec, estic molt d'acord amb vosaltres que els llibres s'han de cuidar. Els de la biblioteca són sagrats, aquí sí que sóc capaç de posar-li un ganivet al coll.
2: Sí,
0: els
2: de la biblioteca no subratllo els de, o sigui, els que
0: són més grans
2: a casa.
0: Però els que són propis, home, que cadascú faci el que vulgui, no?, una mica amb el seu llibre, mentre sigui seu, i el cuidem, això sí, el tractem bé. En fi, doncs això, més coses, més manies. Què?
2: Bueno, jo moltes vegades començo a llegir un llibre i em miro al final per veure què passa al final.
1: D'acord.
2: I començar a lligar coses.
1: Estic d'acord.
2: I després també el que faig és, si estic llegint, em fa molta de ràbia quan em presento l'estem a classe i ens diuen s'acaba l'hora de lectura i no m'hem pogut acabar un capítol. I o sigui, sempre intento acabar just el capítol que he començat.
0: Tinc la sospita que potser no acabem el programa d'avui perquè la Hanna acaba assassinant algú. A veure, Hanna, tu tampoc estàs a favor de llegir primer el final del llibre?
3: Jo és que crec que el llibre, la màgia dels llibres, és no saber què passarà. Si llegeixes el final, jo és que no puc, perquè em passaria... Simplement tancaria el llibre, perquè dic, si ja sé com acaba, per què es mereix que dediqui més dies a llegir el
2: però
3: llibre?
2: Però perquè potser passen més coses.
0: A veure, però explica'ns, Irene, tu què fas? Digues. Ui, a veure, un moment. Primer de tot, Irene...
2: Explico ja després tu.
0: Sí, és a dir, explica què és el que llegeixes exactament. La última línia, l'últim capítol, què fas?
2: Llegeixo normalment, o sigui, l'última cara de la pàgina. O sigui, no llegeixo tot el capítol final, per exemple, i per veure com acaba, perquè em dona curiositat. Sí, no és que comenci a llegir, jo que sé, tot el capítol final, em llegeixo l'última pàgina a veure què.
0: Molt bé.
1: Jo igual faig com la Irene, llegeixo l'últim paràgraf o l'última cara, perquè és que això a mi m'intriga llegir, perquè sé com acaba i llavors pues, tinc ganes de saber que el que passa per veure com acaba així el llibre.
2: Jo comparteixo l'opinió amb la Guió.
4: Jo no estic gens d'acord. Jo estic amb la Hanna, que al final no es pot veure. Jo llegeixo llibres, sobretot d'assassinats, i si llegeixes al final no es pot...
2: No, perquè jo llegeixo al final perquè llegeixo molts llibres d'amor, per exemple, i per, jo què sé, si acaben junts o acaben separats, normalment ho posa, o sigui...
0: Ostres, clar, és veritat, depèn del llibre, és més interessant potser saber si s'acaba bé o no.
3: Al final, els llibres d'assassinats és tot un gènere, no? Aleshores, si llegeixes qui és l'assassí, costa. Però igualment, de vegades et trobes davant amb llibres... que l'últim capítol, o sigui, no és només descobrir l'assassí, no? O de vegades simplement, doncs, no se sap. Per exemple, el llibre de Thor, de Carles Porta.
0: D'acord, spoilers no, això sí, en aquest programa estan no. prohibidíssims.
3: Però igualment no és un spoiler mm-hmm. perquè al final
1: tothom
3: no,
1: sap, la història,
3: tothom sap la història de Thor, mm-hmm. o sigui, és conegudíssima.
2: Sí, jo no.
3: I no...
0: A veure, és un crim real que va succeir a Catalunya.
3: És un crim real. Bueno, més d'un.
0: Mhm.
3: De, bueno, és una història, són tres.
0: No passa res, no passa res. Si heu mirat crims o heu llegit el llibre,
2: sí, sí, sí,
3: a mi no m'ho deixen mirar, però jo ho llegeixo igualment.
0: Mm-hmm.
3: Però perquè al final són assassinats, o sigui, jo no hi trobo res que no sigui de, en plan llegible.
0: Mm-hmm. D'acord. Doncs, algú més es fan també dels thrillers, dels llibres d'assassinats?
1: Bueno, jo no molt, però algú m'he llegit. M'agraden com més els de... Bueno, sí, algú m'he llegit, però o sigui, m'agrada més altres gèneres. És que no tinc com un gènere així com així que m'agradi molt llegir, sinó vaig saltar com de llibre en llibre, a veure quin.
0: I se us dona bé endevinar qui és l'assassí?
1: No, fatal. Gens. Fatal.
0: Sí, la Hanna diu que sí. Això és que has llegit molt.
3: Jo sí, jo és que llegeixo molt. Jo perquè llegia una saga i al final, al cap d'uns llibres, com que començo predient, dic o és aquest o aquest, i com descarto dic és aquest, i al final acaba siguent.
0: Mm-hmm.
3: Perquè ja al final és com experiència en una saga, de vegades també. És això... com un petit món dintre de cada saga.
0: Sí, això és tot un do. Més manies, aviam.
4: Jo doblego les pàgines per posar punt de llibre.
1: No!
2: Jo també doblego les pàgines.
1: No!
0: Respirem profundament, Guiomar, tu i jo i Hanna, respirem, respira, inhala, no, exhala.
2: O sigui, jo doblego les pàgines perquè molts cops, o sigui, m'oblida posar punt de llibre i per no perdre, doblego la pàgina, però la, o sigui, la de dalt no doblego, la cantonada de baix.
1: M'és igual, qualsevol
4: jo,
1: part, no?
4: Jo la de dalt, perquè així es veu més. I és que jo amb els punts de llibre no puc, perquè se'm perden i clar, i després acabo perdent la pàgina per on anava. I al final, pues, he posat... Primer no m'agradava, però ara sí. O sigui, no és que m'agradi o no, és que és una necessitat, tia.
0: Però sabeu que hi ha punts de llibre magnètics que
2: sí,
0: no els perds jo, i s'enganxen?
2: Sí, que els perdo igualment, o sigui. Jo perdo tot, no puc.
1: És que no, dona molta ràbia, perquè després, com han dit abans, no es queda igual el llibre. O sigui, queda com la marca, com no tanca bé després, i dona molta ràbia a mi.
2: Jo després una mania que tinc és, per exemple, quan t'estàs llegint un còmic, la gent que no treu com la capa de fora, perquè al final s'acaba deformant com la portada i això em fa un munt de ràbia.
1: Això de desgastar les pàgines i tot, no m'agrada.
0: Sí, és a dir, us agrada llegir amb la sobrecoberta?
2: Jo la trec, perquè si no es doblega.
3: És molt incòmode, no?
1: Sí, és molt incòmode.
0: És molt, molt incòmode.
1: O aquella petiteta que ve com de promoció.
0: La faixa, la famosa faixa promocional.
2: Jo la trec sempre, i llavors la foto de punt de llibre.
1: Sí, això, també.
3: Exacte. De llibre, la faixa.
1: Sí, sí, perquè com té com sí. una aleta, tu la poses allà, s'enganxa i tens l'altra.
3: Ah, però horitzontal, jo em pensava que deia vertical, i dic, com ho posen, això?
0: Ah, jo també ho he fet, vertical.
3: Però...
1: Sí, vertical.
3: No, però queda molt malament, és doblego.
0: És igual, però és que la
3: és
0: faixa...
3: És un punt de llibre.
0: Sí. És millor que doblegar les pàgines.
1: Sí, sí, ara, penseu així. O, per exemple, una altra mania... És...

0: Però... Però jo no penso arrencar una pàgina al llibre. Jo estava per treure la llibreta de català o d'alguna llibreta i així i arrencar-ho.
1: En Jordi vol dir alguna cosa per excusar-se? Molt bé, molt bé. A la seva defensa. Molt bé, doncs, Déu-n'hi-do. Alguna última mania?
2: Jo en tinc una. Vinga. Quan a les pàgines, alguna pàgina, la tinta és més fosca que la següent.
1: Oh, sí. Oh, sí. Sí. Això són problemes d'impressió.
2: Sí.
3: Però fa molta ràbia.
4: O, per exemple, jutjar un llibre per la portada.
3: Mm-hmm. Jo jutjo molt els llibres, sí, per la portada. Veus, si no una... em crida l'atenció al llibre, no, segurament no me'l llegeixi.
2: Mm. Jo també.
4: Jo el que faig és anar-me directament al el plot, que és el de darrere, sí, bueno, en anglès. Pues...
1: Sí, la sinapsis.
4: Sí, això. És que no sabia com es deia, però... Sí.
3: Jo quan vaig a comprar llibres, si no m'han recomanat el llibre i la portada no em crida o el títol, no llegeixo.
1: Molt bé. Doncs, Hannah, per últim...
0: Bueno, per últim, jo crec que de vegades, inclús el de doblegar pàgines, bueno, jo quan era molt petit ho feia, però al final vaig aprendre que era molt poc pràctic perquè no sé com se m'acabava traient el doblec i no ho trobava. I vaig deixar de fer-ho i me'n vaig adonar que es quedava lleig i ho vaig deixar de fer. I, però després hi ha uns problemes de quan la pàgina per si obres el llibre i està doblegada, ja ve doblegada d'impressió, que hi ha un error en el full i ve aixafat. I això ho trobo bastant repugnant. O sigui, jo crec que t'haurien de tornar els diners, bàsicament, perquè tu estàs pagant per una cosa. I després, una cosa que trobo que no s'hauria d'haver inventat, els llibres digitals. O sigui,
3: a mi m'encanta perdre... llegir digital.
0: No, però perdre l'essència de dir, en plan, la textura, el paper...
4: L'olor
3: del llibre. O sigui, el meu és més barat. Compres la tableta aquesta per llegir i els llibres et surten més baratos que...
0: Però es perd l'essència, aviam. La impremta es va inventar l'any 1400 per Gutenberg.
3: Abans.
0: I bueno, és igual. I es va... O sigui, jo crec que aquell senyor no s'imaginava que es perdria l'essència d'una cosa tan antiga com és la seva. O sigui...
1: Clar, aquí sí que és un gran debat, millor deixem-lo per un altre dia, però estic d'acord que hi ha pros i contres. Jo també sóc més team paper, però reconec les grans avantatges que té el llibre digital.
4: Jo llegeixo com tinc un digital perquè me costa la lletra petita i quan hi ha un llibre que no trobo un lletra gran me'l passo al Kindle.
1: Això també és una gran avantatge.
4: Perquè me costa un munt llegir la lletra petita, em confonc de línia.
3: Jo al col·le llegeixo un plan en paper normal, però a casa sí que llegeixo amb el Kindle. Aquest, que, bueno, el converteix en una meva germana.
4: Ai, espera, jo tinc una mania més.
1: Vinga, va.
4: La de barrejar dos llibres a l'hora, llegir-te dos llibres a l'hora. O
3: jo no fer això.
4: No, jo no puc.
2: Jo això ho faig perquè al col·le em llegeixo un
3: en català
2: i a casa
3: no en castellà.
4: Ja, però jo a lo del col·le sí, però barrejar-te dos a casa, no. O sea, amb el col·le, vale, ho entenc, és normal, saps? Però fora barrejar-te més un llibre, jo... Però jo almenys em lio, perquè vaig barrejant trames, però
3: sí,
4: després...
3: Sí, a mi també passa això.
4: No m'agrada gens.
1: I tu, Hannah, fas això?
0: De barrejar llibres, i si m'obliguen, sí, però de normal, no. A mi el que em molesta, sobretot, és que quan ens fan llegir un llibre en català i un llibre en castellà i has d'interrompre la saga i començar-te en un altre.
4: Sí, el Jordi no està mirant.
1: Mare meva, jo sento d'unes...
3: Però després... Estàs un biscot.
0: No, clar, sí.
1: Ja. Que tindran una penalització quan acabem de gravar.
0: Sí.
3: Estàs un biscot.
4: Jo el que faig, m'agafo un llibre petit d'aquests a la biblioteca i després continuar la saga. Sí. Mm-hmm.
0: O de vegades també hi ha l'opció com de tens la mateixa saga en català i en castellà. Però a mi no m'agrada perquè és com que tinc com la costum d'associar el personatge amb una llengua. Aleshores és com que em despisto i dic això és la mateixa saga. Ai, però em sona. I dic, ah, és veritat, és la mateixa saga.
1: Sí.
0: No me'n recordava. I és com molt diferent. I després crec que tinc una última mania, que crec que no és una mania lectora, simplement és com la pura antítesis als lectors, que és la gent que compra llibres simplement per fer una gran biblioteca i no se'ls llegeix.
1: Oh, sí. Això sí, acabem amb això, sisplau. Sabeu que hi ha botigues online que venen llibres a l'engròs només per decorar llibreries?
0: Ai, Déu meu.
1: Sí, sí, sí.
0: On està això?
4: Jo això no, eh?
3: La biblioteca d'Alexandria.
1: Sí, sí, sí. Doncs, noies, jo crec que ens hem desfogat bastant, eh? Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do tot el que ha sortit avui aquí a Lectors Anònims. M'encanta. Doncs... Gaudiu de la lectura, això sí, per sobre de tot, i cuideu els vostres llibres, que són una meravella. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem de seguida aquí al Club dels Experts. Aviam, anem a veure. Guiomar, què escoltarem?
4: Sort de tu, Doques Grasses.
1: Fantàstic, doncs escoltem-la i tornem de seguida.

Acabeu d'escoltar Sort de tu d'Oques Grasses i ara arriba el moment de desitjar sort a la Hanna, la Ariadna, la Guiomar i la Irene perquè s'enfrontaran al joc del tabú.

0: cadascuna d'elles, cadascuna de les noies de tercer de l'ESO de Petit Món, Feliça Bastida, tenen un paperet a les mans amb el nom d'un personatge literari i unes paraules prohibides que no poden dir per descriure'l. I jugarem a intentar endevinar de quin personatge es tracta. Vinga, ara començarem amb la Irene. Irene, t'ha tocat.
1: Vale. És una mena d'animal, vale, que és d'un manga, que té un millor amic, que és una mica... que li costa el col·le i això, i li crea objectes per ajudar-lo. També fa servir un, com una mena de gorro que té hèlices.
0: Sí.
1: Vale.
0: Hèlices.
1: Bueno, sabeu qui és?
2: Sí.
0: Aviam.
2: Doraemon.
1: És Doraemon. Sí.
3: És un llibre. És literari.
0: Home,
1: és un manga.
2: Ah, sí? Ah, jo pensava que era només una sèrie.
0: Doncs no, està
1: basat en... No, surt d'un manga japonès.
2: Sí.
1: Jo m'he llegit el manga.
3: Jo no llegeixo manga.
0: De fet, la majoria de sèries d'anime...
1: La Shoki agafa una altra?
0: Sí. No, sí. La idea és fer només una ronda, per això.
1: Vale.
0: Si ens dona temps, però... Jo crec que ens donarà temps de fer només una ronda. Doncs molt bé, repte superat, Irene. Molt bé, molt bé. Sí, la veritat és que la majoria de sèries d'anime estan basades en mangas. Molt bé, Guiomar, ara toca. Moment d'ASRM.
3: ASMR.
0: Això no em sortia, ASMR.
2: Vale, doncs és un personatge que és dolent, vale? Mm-hmm. Bé, dolent.
0: És el malvat de la
2: sí,
0: seva...
2: Sí, és el malvat, sí.
0: Obra.
2: Vale, llavors, té tres nens i un adult nen, diguem, val? Que van a un lloc on mai han estat. Bueno, els tres nens, l'home ja ha estat. Bueno, l'home nen ja ha estat. Llavors, estan allà i li passen coses. Però és que si dic la paraula serà molt obvi.
0: Ostres, a mi em sona això d'una sèrie de catastròfiques desditxes.
2: Ui, no.
0: En plan, Lemony Snicket, no, d'acord.
2: Llavors és el dolent i és el país de Nunca Jamás, però aquí no ho diu.
3: Nunca Jamás.
0: Ah, però no podíem dir noms de llocs. No passa res. Diguéssim, és el malvat.
1: No em surt el nom.
2: Jo sí.
0: A veure, et dones alguna pista més? Segueix, Guiomar. Com és aquest personatge?
2: És, va amb traje de color vermell. Almenys a la pel·lícula, el llibre no me l'he llegit. Té el cabell negre, té barba i té un ajudant. I té com un exèrcit, diguéssim.
0: Sí. Ah, està...
4: Jo sí, és de Peter Pan, no?
0: Sí.
4: El Garfio, no?
1: El capità Garfio.
3: Ai, em pensava que era Willy Wonka.
0: És veritat, no, amb això dels ajudants i tot, però...
3: És que diu exèrcit i no sé...
0: Els umpalumpes. Molt bé, bona.
2: Bueno, lo del lloc se m'escapa.
0: No, passa res, però mira, ha ajudat perquè...
3: És que no he vist Peter Pan, jo. Jo tot el que són clàssics de pel·lícules i tot, jo no ho he vist.
0: Doncs n'han fet moltes adaptacions i algunes són molt maques, molt recomanables. Molt bé, continuem. Ariadna.
4: El meu també és un clàssic... és un personatge que té un amic també i que junts van per Londres ajudant a gent, és que no puc dir com.
0: D'acord, crec que ja ho sé.
4: I a veure...
0: És molt intel·ligent, no?
4: Sí, i descobreix moltes coses amb ajuda del seu amic, que és qui relata les aventures.
0: Molt bona descripció. Se n'han fet pel·lícules? Sí, no?
4: Sí.
0: També?
4: I hi ha molts llibres, no? I es fingeix la mort una vegada, em sembla. I...
0: Sí. De fet, vam fer també una sèrie en la qual passava l'actualitat, també. El llibre està ambientat al segle XIX. No? A veure, doncs has d'anar alguna pista més?
1: A veure, em tiraré un triple, vale? Però no sé si sí o no. És Sherlock Holmes.
4: Sí.
1: Ah, sí.
0: Molt bé! Bravo, Irene! Sí. Quan has dit això d'un company resolent coses...
1: Sí, algun misteri.
2: Jo tenia alguna intenció, però...
0: Molt bona. Hanna, et toca. Sí. Exacte.
5: És un personatge molt... Bueno, és popular. És una persona... Bueno, un ésser humà jove.
0: Un ésser humà.
2: Ésser humà.
0: Clar, jo de reull estic veient que no pot dir nen.
2: Bueno, ens acabes de donar una pista.
0: Bueno.
5: És menut. I bàsicament va... Ai, no sé com explicar-ho. És que jo tampoc m'ho sé exactament. O sigui, sé qui és, però no m'ho sé exactament.
0: Sí, diguéssim que té una, hi ha una cançó no molt famosa.
5: Ah, vale, sí, bueno, però no sé.
0: Però hi ha dit una pista molt important, eh? O sigui, un ésser jove, com has dit, molt menut, tradicional...
1: És Frodo, del Senyor dels Anells. No, no.
0: No, no.
5: Tradicional.
0: Tradicional català.
2: El Barrufet.
1: Ah, el Barrufet.
0: Qui,
1: Patufet, el Patufet.
2: Ah, ah, va.
5: El Barrufet.
1: El Patufet.
2: El Patufet. Patufet, no?
0: La història ha canviat aquí radicalment, eh?
1: El Patufet.
2: Patufet.
0: Bona, bona, bona. A veure, que això no ho he dit. Digue'ns quines eren les paraules prohibides que no podies dir.
5: Bou, pet, col, panxa, petit, nen, nevar, ploure, safrà i moneda. Jo safrà i moneda no sé per què és.
0: Perquè li donen una monedeta perquè vagi a comprar. Llavors, patim, patam, patum. Llavors,
6: home, si dones al carrer, patim, patam, patum. No trepitgeu el Patufet.
0: Ah, exacte. Sí, sí. Tot comença perquè va a comprar, exacte. Molt bé, bona, bona. Doncs anem a veure si ens queda temps per més, per alguna ronda més. No, no ens ha quedat temps per més, però felicitats perquè heu superat el repte del tabú i gràcies per haver participat també al programa d'avui del Club dels Experts. Us heu passat bé, noies?
2: Sí, sí,
0: molt,
2: sí.
0: Molt bé. I sobretot recordeu, pau, amor, tolerància...
1: Hanna, no ganivet del coll.
0: Sí. Al final, el més
2: important... No cremar llibreria.
0: Exacte. El més important és que ens uneix l'amor pels llibres. Gràcies, noies, i fins a la propera.
1: Adéu. Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual. I és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada el més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim dos centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre busca la resposta,

0: del centre de treball o de l'escola d'educació especial, també poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
1: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
0: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, que és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
1: Aquestes o sigui que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
0: Exacte. I tindríem, sí, sí. Tindríem 140 places més.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona. Un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
1: Igualment, molt bon dia.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mogudet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Dia de Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja no n'has vist. L'altre dia em preguntaves què farem, doncs ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I va ser una diada molt important, perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca, i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: Mm. I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Correbars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT. Donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església, com per donar a conèixer una mica de més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó, que serà a les 9. I després passem ja a divendres, que comencen els actes de la vigília, i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular, des de les 10 i mitja, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11 i mitja baixarem cap a la plaça amb els gegants, i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7 i mitja i la Cercavila a les 8. Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picarols, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després per la tarda a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la Tabalada, des de les 7 i mitja, des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el Ball de Diables a les 8, i a 3:15 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
0: Precisament, has de suposar que els diables doncs, es sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc doncs, és d'agrair, no?, la seva presència sobretot.
1: Sí, sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent qualsevol, fent castells o portant gegants, el canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, anar en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
0: I anem molt en compte també l'hora de fer els castells, per, vull dir, perquè amb la suor hi ha el risc de que...
1: De relliscar també, sí, sí, sí.
0: No? Estava pensant jo ara.
1: Sí, sí, sí, no, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar de veritat, eh? I, ui, bueno...
0: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
1: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 8:15, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, a la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
0: Com m'ha explicat en alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
1: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
0: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar la llegenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la Festa Major d'estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, sí, molt bon dia, que vagin molt bé totes aquestes actuacions, per ser la menys calor possible.
1: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
0: Segur. Això
1: no ens ho treu ningú.
0: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008 van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi de Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar, un dels greus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar estaven escollint qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2023

0: també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de la Marina, també.
1: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
0: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar a la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per festa major, i a poc a poc va anar creixent fins ara, que mira, toquem a festes majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... A casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
1: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
0: Gràcies, sí, estem molt contents. Cada disc és una gran alegria.
1: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
0: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
1: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
0: No, el Pau és l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos, que al final és Ginestar cada vegada fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons, però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
1: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també he buscat experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva Lejana.
0: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
1: Jo parlava abans de també aquesta experiència particular que vau viure de la mà de TV3, som vosaltres, vos seleccionar la gent que podia cantar amb vosaltres. Suposo que això és molt difícil, no? Ser jurat i gent que suposo que va passar un càsting previ que tothom cantava molt bé.
0: Exacte, va ser una decisió molt difícil. De fet, van quedar finalistes dues persones que encara ens hem trobat més, que es diuen la Marta i el Quim, i va guanyar el Quim, però tot i així hem convidat més d'una vegada a la Marta a pujar a cantar amb nosaltres i es va crear un ambient molt xulo i ens feia realment molta pena haver de triar, perquè és que els dos són, ara mateix encara, són uns artistes de cap a peus. Llavors, bueno, amb una mica de pena perquè no ens agrada ser jurat i més quan canten cançons teves, però bueno, al final s'ha de triar, que per això és un concurs. Però bé, va ser molt xulo, sí, també molt emocionant que estiguin concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això. Molt xulo.
1: Per això referies també, Júlia, que Ginestar cada cop es fa més gran perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
0: Sí, també, sí, alguna convidem artistes, convidem... Bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
1: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava a la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
0: Sí, doncs Aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor, o sí, no? Però com

0: pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
1: Mm. Per cert, que bonic, perquè algú presentava les escales de la catedral de Girona.
0: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia. Mm. I va ser molt, molt bonic, perquè, clar, el públic ens deia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral. I va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada catedral de Girona.
1: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
0: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
1: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginestà?
0: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
1: Doncs molt benvinguts, benvinguts a Castelldefels, Ginestà. Aquesta nit a les 10 obrint la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
0: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors, això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
1: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serra, Solsas de Ginestà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
0: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
1: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament de Castelldefels manté la situació de prealerta del Pla de Protecció Civil per risc de calor intensa davant la previsió de que les temperatures continuïn sent especialment elevades durant les properes nits. Segons les dades facilitades pel Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Estatal de Meteorologia, entre aquesta matinada i la de dimarts es podria superar el llindar de temperatura mínima de 24,9 graus, fet que dificultaria el descans nocturn i incrementaria els riscos per la salut de les persones més vulnerables. La situació es manté a nivell de perill moderat, però des del consistori es recorda que les onades de calor poden tenir efectes importants, especialment entre la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior. Per aquest motiu es recomana hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i buscar espais frescos i climatitzats durant les hores més caloroses del dia. Des de Protecció Civil Municipal comuniquen que la prealerta és un primer nivell preventiu que permet fer un seguiment constant de l'evolució meteorològica i activar mesures de prevenció abans de que la situació pugui agreujar-se.
3: Bueno, pel que respecta, diguéssim, a en termes de calor, de calor intensa, d'onada de calor, que ara mateix tenim una prealerta, nosaltres tenim la prealerta, l'alerta i l'emergència, no? La prealerta seria més un avís preventiu, que no implica una activació de pla, que és quan hi ha un cert avís de perill. En aquest cas és per una superació de 36,6 graus centígrads, que aquest seria el nostre llindar mínim, no? Que és la mitjana de 15 anys de... L'alerta s'activaria en cas de superar-se els 38,6 graus. I hi ha una emergència, es posaria en cas de que hi hagués un episodi realment d'emergència que estigui finalment una afectació. No?
2: Entre aquestes mesures preventives destaca la promoció dels refugis climàtics municipals, espais especialment habilitats perquè la ciutadania pugui protegir-se dels efectes de la calor extrema. Castelldefels forma part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics i aquest estiu compta amb un total de 7 refugis climàtics distribuïts pel tot el municipi. 5 són espais interiors climatitzats i 2 són espais exteriors amb ombra i vegetació. Els refugis climàtics interiors són a l'edifici de la República, situat al carrer Arcadi Balaguer, al centre cívic Federic Montpou, a la plaça Joan 23, la biblioteca Ramon Fernández Jurado, al carrer Bisbe Urquinaona, al centre cívic Vista Alegre, al carrer Mansió i l'espai del mar, al passeig marítim. Pel que fa als espais exteriors, la ciutadania també pot trobar refugi davant de les altes temperatures al parc del Castell i al parc de la Muntanyeta, dos espais amb zones d'ombra que formen part de la xarxa metropolitana de refugis climàtics. Precisament, el regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes, explicava en una entrevista a Ràdio Castelldefels fa uns dies de què és exactament un refugi climàtic i quina funció tenen aquests espais durant els episodis de calor extrema. L'escoltem.
4: Pues un refugio climático es aquel espacio en el que todo el mundo puede asistir y que las temperaturas pues disminuyen y puedas estar en un entorno mucho más acogedor y poderte refugiar, por eso el refugio de las altas temperaturas. Tenemos varios, como bien has dicho, la biblioteca, tenemos el centro cívico, el Federic Montpou, tenemos también pues las fuentes, tenemos, si no recuerdo mal, creo que son 8 las que tenemos en el municipio y que nos ayudan a que todo el mundo en un momento determinado pues pueda pasar por un espacio público y que tenga ese pues pueda huir o refugiarse de las altas temperaturas.
2: L'Ajuntament recorda que aquests equipaments són d'accés gratuït i estan pensats perquè qualsevol persona que necessiti protegir-se temporalment de la calor pugui fer-ho amb seguretat. A més, aquest estiu el municipi també impulsa la xarxa de microrefugis climàtics formada per establiments col·laboradors que ofereixen espais frescos durant les hores de màxima calor. El seguiment de l'episodi continua fent de manera permanent a partir de les actualitzacions del Meteocat, que revisa diverses vegades al dia l'evolució dels riscos meteorològics. Escoltem el Joan Álvarez com ens ho explica.
3: Bé, nosaltres el seguiment que fem dels riscos, en aquests casos meteorològics, nosaltres sempre ens fixem en la informació que proporciona el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. Ells tenen un mapa que actualitzen diàriament 3 cops al dia i, bueno, en funció dels riscos meteorològics, per cada risc tenim uns índexs, en aquest cas el de la calor són aquestes temperatures, no? El tema de pluies, doncs, tenim llindar de mil·límetres per 30 minuts o mil·límetres per precipitació per 3 hores, per 24 hores. I segons el llindar, si es superen i amb la possibilitat que es poden superar, doncs emetem aquestes prealertes o diguem les alertes.
2: Des del consistori es demana també a la ciutadania que estigui especialment pendent de familiars, veïns o persones que visquin soles que puguin mantenir més dificultats per afrontar aquestes altes temperatures mentre es mantingui l'episodi de calor intensa. Castelldefels continua executant durant aquest estiu diverses obres de renovació urbana que comporten afectacions puntuals a la circulació. Segons explica l'Ajuntament, el període estival és el moment més adequat per concentrar aquest tipus d'actuacions, aprofitant la reducció de l'activitat escolar i una menor intensitat de trànsit en algunes zones de la ciutat. Castelldefels viu aquests dies un dels períodes de l'any amb més activitat pel que fa a les obres a la via pública. Com és habitual, durant els mesos d'estiu, l'Ajuntament concentra bona part de les actuacions del manteniment i renovació urbana, aprofitant la reducció d'aquesta activitat. Actualment, els treballs més destacats es desenvolupen en diferents punts de la ciutat i formen part de projectes destinats a millorar l'accessibilitat, renovar infraestructures urbanes i modernitzar diversos carrers i espais públics. Entre les actuacions en marxa n'hi ha que afecten el barri de Montemar i així com diferents intervencions que tenen incidència directa sobre la mobilitat a l'entorn a l'Avinguda Diagonal, l'Avinguda de la Constitució i el carrer Barcelona. El cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, Òscar Herrero, ens explica quines són les principals actuacions que s'estan executant aquest estiu i les afectacions que comporten.
5: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'Ontmar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització. I aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja i l'avinguda 305. Pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
2: Les restriccions afecten especialment alguns dels principals accessos entre la zona de la platja i el centre de la ciutat, fet que pot comportar retencions puntuals, sobretot durant les hores de màxima afluència de vehicles. Des del consistori remarquen que es tracta d'actuacions necessàries per continuar millorant la infraestructura urbana del municipi i que, un cop finalitzades, permetran de disposar de carrers més accessibles amb serveis renovats i amb una millora de la qualitat de l'espai públic. aquestes actuacions, cal sumar-hi una afectació puntual prevista per a la setmana 20, per a aquesta setmana, que tindrà incidència sobre el transport públic urbà. Els treballs de manteniment que es duran a terme a la ronda Ramon Otero Pedrallo obligaran a modificar temporalment el recorregut habitual d'alguna de les línies d'autobús i alterar el funcionament d'algunes parades mentre duri la intervenció. Els detalls d'aquesta afectació ens les explica novament el cap de mobilitat, Òscar Herrero.
5: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, a Vanavieja General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
2: Des de l'Ajuntament recomanen als conductors i als usuaris de transport públic consultar els avisos municipals i preveure possibles canvis en els seus itineraris habituals. També es demana extremar la prudència a les zones d'obres i respectar la senyalització provisional instal·lada durant l'execució dels treballs. Els centres educatius de Castelldefels treballen durant aquestes setmanes d'estiu en tasques de manteniment, adequació i millora de les seves instal·lacions amb l'objectiu d'arribar en les millors condicions possibles a l'inici del curs 2026-2027. L'Ajuntament també preveu impulsar actuacions de més envergadura gràcies a les subvencions destinades a la rehabilitació i modernització dels equipaments escolars. Les escoles aprofiten l'aturada lectiva per dur a terme aquelles actuacions de manteniment i millora que resulten més complicades d'executar amb els alumnes a les aules. El pròxim curs escolar començarà el dia 8 de setembre per als alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Abans d'aquesta data, però, els diferents centres del municipi treballen per deixar a punt les instal·lacions, equipaments i espais comuns. A les actuacions habituals de manteniment s'hi afegeixen aquest any diverses intervencions de millora que es podran

0: reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, vale? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com ho he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes, en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Les actuacions previstes poden incloure millores en les instal·lacions interiors, adequacions d'espais comuns o treballs de reparació i intervencions relacionades amb l'eficiència energètica i la climatització dels edificis escolars. Precisament, un dels aspectes que centra l'atenció dels responsables municipals és la modernització dels sistemes de climatització i calefacció d'alguns equipaments. Des de l'Ajuntament remarquen que la planificació d'aquestes millores es fa en coordinació amb les direccions dels centres educatius i que són les que coneixen de primera mà les necessitats específiques de cada escola. L'objectiu és establir prioritats i adaptar les actuacions a la realitat de cada equipament, ja que no tots els centres presenten les mateixes necessitats. Alguns requereixen intervencions en espais exteriors i altres en espais interiors. A més de les obres de treball previstos durant l'estiu, el municipi ja prepara també l'inici oficial del nou curs escolar. Una de les primeres cites arribarà el 4 de setembre en l'acte d'inauguració del curs 2026-2027, que inclourà una conferència de la comunicadora Andrea Vilallonga, sota el títol «Instruccions d'ús per sobreviure al curs escolar». D'aquesta manera, Castelldefels ha aprofitat les setmanes de vacances per avançar la posada en marxa i el dia dels centres educatius i preparar l'arribada de milers d'alumnes que tornaran a les aules a partir del pròxim 8 de setembre.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Castelldefels ha posat en marxa noves actuacions per millorar l'accessibilitat de les seves platges i facilitar l'accés a la informació a tota la ciutadania. Entre les novetats d'aquest estiu destaca la incorporació de codis navilents als panells informatius situats en diferents punts del litoral. Mitjançant l'aplicació mòbil Navilens, les persones usuàries poden consultar de forma ràpida informació actualitzada sobre l'estat de la mar, els serveis disponibles als punts accessibles, les recomanacions de bany i les normes de conducta a la platja. El sistema ofereix una informació en format àudio i en diversos idiomes, fet que contribueix a millorar l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat visual i per als visitants internacionals. Els codis estan disponibles als panells informatius de la platja, als punts accessibles ubicats, als accessos 3, 8, 19, 26, 32 i 33. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla Municipal de Millora de l'Accessibilitat del Litoral, que també ha inclòs formació en llengua de signes al personal de salvament i socorrisme, la policia local i l'oficina de turisme. D'altra banda, la platja de la Pineda, a l'accés 32, ha obtingut la certificació d'accessibilitat universal. Aquest distintiu acredita que el recorregut des de les places d'aparcament reservades i les parades de transport públic fins a la vora del mar es pot realitzar de manera accessible, segura i autònoma. La certificació reconeix les millores implementades en els últims mesos, com l'adequació d'itineraris accessibles, la renovació de la senyalització, la millora dels accessos i l'ampliació de recursos destinats a facilitar l'ús de la platja a totes les persones. Amb aquesta certificació, Castelldefels reforça el seu compromís amb una

0: gestió del litoral basada en l'accessibilitat, la inclusió, la qualitat dels serveis, sumant aquest reconeixement a altres distintius que ja acrediten les seves platges en àmbits com sostenibilitat, la qualitat turística i la seguretat. El Servei Municipal de Protecció Civil de Castelldefels ha informat que es mantenen les situacions de prealerta associades a la calor nocturna intensa i al risc d'incendi forestal. D'acord amb les darreres previsions meteorològiques i els avisos emesos pels organismes competents. Segons els serveis d'emergència, el factor més rellevant és la situació actual, no és tant la intensitat puntual de les temperatures com la seva persistència. Castelldefels encadena diversos dies amb calor intensa, risc elevat d'incendi forestal i una situació previsiblement es mantindrà almenys un parell de dies més. Aquesta continuïtat de temperatures elevades, especialment durant les hores nocturnes, dificulta la recuperació de l'organisme i afecta especialment a les persones grans, als infants, les persones amb malalties cròniques i altres col·lectius vulnerables. Per aquest motiu, es recomana mantenir les mesures habituals d'autoprotecció, com hidratar-se sovint, evitar l'activitat física intensa durant les hores centrals del dia i procurar romandre en espais frescos. Pel que fa al risc d'incendi forestal, Protecció Civil recorda que l'acumulació de calor i la manca de recuperació de la humitat durant la nit afavoreixen que la vegetació es mantingui seca, incrementant les possibilitats que un foc es propagui amb més facilitat. El tècnic de protecció, Joan Álvarez, explica que diversos factors meteorològics i ambientals condicionen el comportament dels incendis forestals. L'escoltem.
1: Un factor d'aquests és, diguéssim, la regla del triple 30, si parlem de meteorologia, que és, bueno, si diguéssim que la temperatura de la vegetació està per sobre dels 30 graus per les condicions meteorològiques que hi ha, si a més la humitat relativa es troba per sota del 30% d'humitat, és a dir, tenim una vegetació seca al terreny, i si això s'afegís també un vent superior a 30 km per hora, que durant aquests dies no hem tingut aquest factor, aquesta suma de factors facilita molt que un incendi es propagui amb rapidesa i que sigui intens. També hi ha una altra sèrie de factors, com la disposició de la vegetació, el tipus de vegetació. També tenim el factor orogràfic, no? la pendent que té al terreny, l'orientació respecte al sol, bueno, una sèrie de factors que en aquesta època de l'any, doncs, bueno, malauradament, s'alineen contra nostra.
0: Tot i que actualment Castelldefels no es troba en una situació de restriccions especials d'accés als espais naturals, des de Protecció Civil es demana prudència a la ciutadania i responsabilitat en qualsevol activitat que es desenvolupi a l'entorn forestal. Escoltem el Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Bueno, principalment, actuant seny, si anem a la natura... primer de tot, que a Castelldefels no tenim ara cap restricció degut al nostre perill d'incendis forestals. Hi ha altres municipis que sí que tenen restriccions perquè, bueno, el pla enfocat de la Generalitat sí que es troba en fase d'emergència i en aquells municipis que tenen un risc molt alt, extrem, o que estan en pla alfa nivell 4, sí que hi ha restriccions d'accés, restriccions d'activitats i, bueno, nosaltres no ho tenim. Tot i això, recomanem seguir en la mesura del possible aquestes activitats, és a dir, evitar fer activitats de llarga durada a la muntanya o que, per suposat, totes aquelles activitats que impliquin qualsevol acte de foc, això està prohibit. I extremar sobretot les precaucions al medi natural, no? També comunicar, si anem al medi natural, a alguna persona que no anem allà i que ningú sàpiga que estem al medi natural, no? I si es declarés un incendi, que hi hagi algú que sàpiga que hi ha alguna persona que estem allà, que ens haurien de rescatar, no?
0: Des del Servei Municipal també recorda la importància d'actuar ràpidament davant de qualsevol indici que pugui indicar un inici d'un incendi. Una comunicació precoç als serveis d'emergència pot ser clau per accelerar la resposta i reduir les conseqüències d'un possible foc. Escoltem Joan Álvarez, tècnic de Protecció Civil.
1: Si detectem fum, l'actuació principal i la més simple és la de trucar al 112. La informació que hauríem de facilitar on ens trobem si no coneixem exactament la zona o no, o bueno, ens hem perdut una mica, no? No sabríem dir exactament on, podem dir una mica per on hem entrat, quin itinerari més o menys hem seguit, i el tipus de fum, el color que veiem, com és la columna, quant de temps fa que ho veiem, etc. Aquesta és l'actuació principal, trucar al 112.
0: Protecció Civil insisteix que, malgrat que els efectes de l'episodi no poden ser immediatament visibles, és important no abaixar la guàrdia. Les autoritats demanen mantenir les mesures de prevenció davant la calor i extremar les precaucions als espais forestals mentre es mantinguin actius els avisos per risc d'incendi i calor nocturna intensa. La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que presumptament explotava sexualment dones a les províncies de Barcelona i Tarragona. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 4 persones i l'alliberament de 5 víctimes. Segons ha informat el cos policial, les dones eren sotmeses a un sistema de control basat en amenaces, coaccions i deutes econòmics, circumstàncies que limitaven la seva capacitat de decisió i les obligaven a exercir la prostitució. La investigació va permetre identificar les víctimes i localitzar diversos punts vinculats a l'activitat de la xarxa. Entre les localitats afectades hi ha Castelldefels, on es va desenvolupar part de l'operatiu policial. Les persones arrestades estan sent investigades per la seva presumpta vinculació amb delictes relacionats amb la tracta d'éssers humans i l'explotació sexual. Mentrestant, les víctimes han estat derivades als serveis especialitzats d'assistència i protecció. La investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies en cas de determinar si hi podria haver més persones afectades. La lluita contra la trata i l'explotació de les persones continua sent una de les prioritats de les forces de seguretat que mantenen actiu diversos dispositius per detectar i perseguir aquest tipus de delicte.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: Castelldefels es convertirà aquest vespre en un magnífic mirador astronòmic per observar un dels fenòmens naturals més espectaculars que es poden contemplar des de la Terra. L'eclipsi solar començarà a ser visible cap a les 19:35, quan la Lluna iniciarà el seu recorregut davant del disc solar, reduint progressivament la llum del Sol fins a arribar a una ocultació pràcticament total. El moment de màxima cobertura es produirà a les 20:29 minuts, quan només quedarà visible una petita fracció del disc solar. Els experts recorden que es tracta d'una cita històrica. De fet, segons les dades recollides per l'Ajuntament, l'últim eclipsi total va ser visible des de Catalunya. Es va produir l'any 1905. Després d'aquest 2026 no se'n tornarà a veure cap semblant fins a finals del segle XXII. Des de l'agrupació astronòmica de Castelldefels, Astrofels també destaquen el caràcter extraordinari del fenomen. Escoltem l'Afonso López Borgoñoz.
3: De l'any 1905 a la península no es dona cap eclipsi total de sol. Recordar que és un eclipsi total de sol. Un eclipsi total de sol és quan la Lluna s'interposa entre el Sol i la Terra. És a dir, el dia 12 d'agost el que veurem és com la Lluna comença a passar per davant del Sol. Passa molt lentament, pensem que començarà l'eclipsi, la parcialitat, a les 7:30 aproximadament, començarà a tapar el Sol, el màxim serà aproximadament cap a les 8:30 i després tindrà tot el moviment de sortir per davant del Sol i que també durarà una altra hora. El que passa és que com estarà molt baix en el cel, vull dir, el Sol, això passa a 7:30, 8:30 de la tarda, 7:30 i 8:30 de la tarda, el Sol està molt baix i ja no veurem acabar la parcialitat. Vull dir, el Sol es posarà per l'oest, es posarà, diríem, com parcialment tapat encara per la Lluna. És un espectacle molt recomanable.
0: L'eclipse serà especialment visible des de les zones de platja, ja que ofereix una visió oberta de l'horitzó oest. Tot i que a Castelldefels no s'arribarà a veure la totalitat del fenomen, els observadors sí que podran gaudir d'una ocultació del 99,95% del sol. Una xifra extraordinàriament elevada. Els especialistes assenyalen que una diferència de només unes dècimes percentuals separa la ciutat de la franja de totalitat que travessarà altres punts de la península. Això significa que l'ambient experimentarà canvis molt evidents. La llum disminuirà de manera notable, les temperatures podrien baixar lleugerament i el paisatge adoptarà tonalitats poc habituals pròpies dels grans eclipses. Tot plegat es convertirà l'observació en una experiència singular per milers de persones. Així ens ho relatava l'Alfonso López Borgoño.
3: Telefel es veurà parcial, es veurà fins a un 99,5% del sol tapat, que és molt. Però entre la glòria de veure la totalitat d'això hi ha molta diferència. La recomanació és baixar una mica cap al sud. A partir de Vilanova ja és total, però dura molt poc la totalitat. La recomanació és baixar més enllà de Tarragona, entre Tarragona i Castelló més o menys, o València, alguna cosa així, perquè és una amplada d'uns 200 quilòmetres i és on es veurà l'eclipsi, que durarà un minut i mig, una mica, segons on estem. I paga molt la pena veure. O sigui, quan uno lo ve, jo he tingut la sort al llarg de la vida de poder veure eclipsis totals a Bolívia, a Mongòlia, a Turquia, a Colòmbia, i la veritat és que no et canvia la vida, però sí que és una cosa que un té unes sensacions molt rares dintre, perquè bueno, veus com es fa de nit completament, la lluna tapa completament el sol, en aquest moment no cal les ulleres perquè la lluna tapa el sol, amb la qual cosa la radiació electromagnètica negativa que pot tenir el sol, que ens pot cremar el ull, ja no la tenim, s'ha de treure completament les ulleres durant la totalitat. Llavors el que veus és la corona solar, que és com una mena de corona realment a l'entorn de la lluna, cosa que un no veu mai, i veus una altra cosa màgica que són les protuberàncies. Les protuberàncies venen a ser com a flamarades. No són flamarades perquè en el cel no hi ha oxigen, o sigui, és plasma que surt del sol, però semblen flames, o sigui que com a exemple. I veure la lluna com surten com flames del seu voltant, la veritat és que és una experiència molt xula.
0: Per facilitar el seguiment de l'esdeveniment, la Biblioplatja Carme Romaní acollirà una activitat especial d'observació a partir de les 7 de la tarda. L'acte comptarà amb la participació de membres d'Astrofels, que oferiran explicacions divulgatives sobre el fenomen i assessoraran a les persones assistents sobre la manera correcta d'observar-lo. També es distribuiran ulleres homologades entre les primeres persones que s'hi apropin, tot i que les unitats també disponibles són limitades. L'activitat té també una important funció pedagògica, ja que els organitzadors volen insistir especialment en les mesures de seguretat. Mirar directament el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars permanents, fins i tot quan gran part del disc solar ja està ocult per la lluna. Per aquest motiu, tant l'Ajuntament com Astrofels recorden que només s'han d'utilitzar ulleres específiques certificades segons la norma internacional ISO 23122/2. Queden completament descartats sistemes tradicionals o casolans com les radiografies, vidres fumats, els CDs, les ulleres de sol convencionals o qualsevol instrument òptic sense filtres homologats. Els experts asseguren que aquests elements no ofereixen una protecció efectiva davant la radiació solar i poden generar una falsa sensació de seguretat. Precisament sobre aquest aspecte ens adverteix l'Alfonso López.
3: Les ulleres especials per eclipse, que tenen un ISO molt particular, que el número no recordo quin ISO és, però sempre ho posen a les ulleres seguint les especificacions. Tot aquell material de soldadura, d'ulleres de soldadura, de radiografia, tot això, si estàs molt poca estona, però poquíssima estona, podria servir. El problema és que un eclipsi és fascinant i és fàcil que et quedes un minut mirant-lo, i un minut mirant-lo sense la protecció adequada pot provocar-te, diríem, danys irreparables als ulls. Vull dir que això s'ha de tenir en compte. Vull dir que la major part de la gent, tothom creia, va, si jo miro un segon no passa nada i no sé què. Un eclipsi parcial, sobretot quan ja les seves darreres fases, quan ja està el sol tapat en un 80% i el sol encara conserva força, vull dir que pot cremar-te encara la pupila i tot el rotllo, doncs convé molt el tenir les condicions de seguretat perquè vulguis o no t'encantes i estàs, pots estar mirant un minut o dos i un minut o dos que sembla poc temps pot tenir problemes de visualitzacions els dies següents.
0: Amb tot, Castelldefels viurà aquest vespre una oportunitat única per contemplar un fenomen astronòmic excepcional, una cita amb la ciència i la natura que convertirà la façana marítima de la ciutat en un observatori privilegiat per seguir un eclipsi que molts experts qualifiquen ja com un dels esdeveniments astronòmics més importants de la nostra generació. L'aparcament de l'església, un dels espais d'estacionament més utilitzat pel centre de Castelldefels, serà objecte d'una actuació de manteniment a partir del pròxim dilluns 17 d'agost. Segons han informat des de l'Ajuntament, les obres consistiran en la reparació del paviment de la llamborda de l'equipament situat darrere de l'església de Santa Maria i a pocs metres de la plaça de l'Ajuntament. L'estacionament disposa de 87 places i una infraestructura estratègica per a la mobilitat del nucli urbà, ja que dona servei tant als residents com a les persones que es desplacen al centre de la ciutat per fer gestions, compres o visites. Per aquest motiu, el consistori ha planificat els treballs de manera que l'aparcament pugui continuar funcionant durant tota l'actuació. Les obres es desenvoluparan en sectors delimitant les zones de treball amb tanques de seguretat. D'aquesta manera, només es veuran afectades parcialment algunes de les places d'aparcament en funció de l'evolució dels treballs. L'objectiu és minimitzar les molèsties tant dels usuaris i garantir la màxima disponibilitat possible de les places durant tota la seva intervenció. Com a mesura complementària, l'Ajuntament recorda que les persones conductores tenen com a alternativa l'aparcament públic CEM del centre, ubicat a les instal·lacions de l'antic Club Tenis de Castelldefels, al carrer Doctor Barraquer. Aquesta opció pretén absorbir possibles increments de demanda i facilitar l'estacionament mentre durin les tasques de reparació. Més enllà del manteniment del paviment, l'actuació també posa en valor el paper que té aquest aparcament dins de l'estratègia de Ciutat Intel·ligent de Castelldefels. L'aparcament de l'Església està integrat en el Sistema Municipal d'Aparcament Intel·ligent, una eina que permet conèixer en temps real el nombre de places lliures disponibles. Aquesta informació es mostra a través dels panells informatius que orienten els conductors abans d'arribar a l'estacionament. Aquest sistema aporta diversos beneficis. D'una banda, redueix el temps dels conductors es dediquen a buscar aparcament. De l'altra, contribueix a disminuir el trànsit innecessari dels carrers del centre, fet que repercuteix positivament en la fluïdesa i la circulació, en la reducció de les emissions associades als desplaçaments de recerca d'estacionament. La iniciativa forma part de l'estratègia Smart City de Castelldefels. Amb aquesta actuació, el consistori no només busca mantenir un bon estat de la infraestructura clau per al centre de la ciutat, sinó també consolidar un model de mobilitat més sostenible.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
0: La ciutat ja fa dies que escalfa motors amb les activitats prèvies de cultura popular, però serà quan aquest vespre, quan Castelldefels doni oficialment el tret de sortida a la Festa Major d'estiu. I ho farà amb una de les grans novetats d'enguany, la recepció institucional de les noves penyes de Festa Major abans del tradicional pregó des del balcó de l'Ajuntament. La iniciativa ha superat totes les expectatives inicials amb 49 penyes inscrites i més d'un miler de penyistes disposats a participar activament en les activitats dels propers dies. Cristina Corona, regidora de Festes de l'Ajuntament de Castelldefels.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? Mm. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: Després arribarà un pregó carregat de simbolisme. L'Ajuntament ha apostat per unir dues generacions i dues maneres d'entendre la cultura local. La de la Coral Marinada, que enguany ha celebrat el seu centenari, i la de Piqueres, una de les veus emergents amb més projecció de la música catalana actual. Cristina Corona, regidora de Festes.
4: Bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és. És un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè, a més, a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast. I el Piqueres, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
0: La Coral Marinada representa un segle de vida cultural a Castelldefels, una entitat que ha evolucionat amb el pas dels anys, però que continua mantenint el mateix esperit que l'ha convertit en un dels referents associatius de la ciutat. El seu president explicava als estudis de Ràdio Castelldefels aquesta trajectòria i recordava també com eren aquelles cantades anys enrere quan la coral recorria diferents barris de Castelldefels. El president de la Coral Marinada.
5: Abans cantàvem Dissabte de Glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Vellamar, Platja, tot, i tot el poble, i bueno, clar... Llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem hem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar.
0: Al costat d'aquesta trajectòria centenària hi haurà Piqueres, que ha portat el nom de Castelldefels arreu a través de les seves cançons i que avui exercirà de pregoner abans d'actuar a la Festa Jove Alternativa. Escoltem a Piqueres, artista castelldefelenc.
6: Para mí Castefa es desde un principio un sitio donde yo soy como soy gracias a esta ciudad. Y muchísima gente desde un principio me apoyó. Y que a día de hoy yo pueda hacer este tipo de actuación, yo lo siento como una celebración de que me vayan las cosas bien, porque mucha gente que voy por la calle y me dicen, joder, que me molan tus canciones y tal, pues siento que están pues celebrando también un poco mi crecimiento y que al fin y al cabo yo, lo que bueno que sea para mí, lo bueno es bueno para esta ciudad y que yo siempre voy por bandera con ello y estoy muy orgulloso de poder decir que soy de aquí, ¿sabes? A mí esta ciudad me ha acompañado a todos lados. Yo voy a Madrid, vivo en Madrid, cuando me preguntan, ¿tú eres de Barcelona? Y digo, bueno, yo soy de Castefa, la verdad. Y eso, no sé, estoy muy conectado con los valores de aquí. Siento que ser de aquí te hace ser de una manera muy determinada y creo que tenemos que estar orgullosos de eso y no renegar del regalo que tenemos de ser de aquí.
0: Precisament la Festa Jove Alternativa, la FAC, començarà aquesta tarda a l'espai situat davant de l'Institut Josep Lluís Sert, amb tallers, mercat, concerts, sessions de DJ. Una proposta impulsada per l'associació Aviva, que cada any mobilitza desenes de joves. Escoltem a la Noelia i l'Aitana, representants d'Aviva, als estudis de Ràdio Castelldefels.
7: Es mucha organización, muchas tareas pendientes y por muchos lados.
8: Tenemos un curro detrás de todo, está el equipo de comunicación que lo está haciendo súper bien por Instagram, también hay mucho diseño de todos los carteles que estamos usando en Instagram, que esos son cosas que llevan muchas horas, sí. Nada está hecho con inteligencia artificial, horas y horas de trabajo y de creatividad y de puesta en común y de, es muchísimo trabajo. Y es que es organizar un grupo, el equipo en general, es organizar todos los recursos necesarios, hablar con el ayuntamiento, son
7: millones
8: infinitas
7: de cosas.
8: Gestiones que no pararán hasta el mismo día de la fiesta. Pero bueno, también creemos que está siendo un camino divertido y del que también estamos aprendiendo mucho, creo yo. Está siendo muy guay y sobre todo está teniendo mucha acogida, ¿no?, el público.
7: Sí,
8: en Instagram
7: totalmente.
8: Hay muchísima gente hablándonos y mucha gente con muchas ganas de que sea la fiesta, la verdad.
0: La primera gran nit musical de la Festa Major continuarà a la plaça de l'Església amb l'actuació de Ginestà. Els germans Júlia i Pau Serrasoles arriben a Castelldefels per presentar el seu últim treball en un directe que combinarà moments d'energia i emoció. Així ens explicava als estudis de Ràdio Castelldefels Júlia Serrasoles com podem esperar l'actuació de Castelldefels.
9: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot. Empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
0: La programació de divendres tindrà un marcat caràcter familiar. La jornada començarà amb la tradicional plantada de gegants, el lliurament de xumets als més petits i la festa de l'aigua i diferents activitats repartides per la ciutat. A la tarda, la cultura popular torna a prendre els carrers amb l'arribada dels grallers i la cercavila de colles festives. Escoltem Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, com en relata l'activitat de divendres.
10: Passem ja a divendres, comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular des de les 10:30, que es podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Grallers a les 7:30 i la cercavila a les 8.
0: Ja al vespre arribarà una de les cites més multitudinàries de la Festa Major, la tradicional paella popular al Parc de la Muntanyeta, que un any més reunirà centenars de persones abans dels concerts de la nit. Entre les propostes musicals de divendres destaca també el tribut oficial a Camela i l'actuació de Bulsara, una formació que busca recrear amb màxima fidelitat possible l'experiència d'un concert de Queen. Escoltem com ens ho relatava Francesc, es el cantante del grupo, los estudios de Radio Castelldefels.
11: O sea, yo empecé, por ejemplo, que sí que llegaba a todas las tonalidades, porque mi voz se parece bastante a la de Freddy, pero luego pequeñas cosas, esos dejes que tenía en la voz, lo vas aprendiendo sobre la marcha y cada vez vas mejorando más. Realmente, nosotros estamos siempre en constante crecimiento. Vamos, es increíble lo que pudo llegar a hacer este hombre, incluso en los últimos momentos de su carrera, antes de morir, que grabó un disco como fue el de Innuendo con unos agudos increíbles, ¿no? Y estaba en un momento de salud bastante, bastante floja ya. cuando hacemos un show lo salimos igual, vestidos igual que ellos, o sea, la misma ropa, intentamos hacer los mismos movimientos, intentamos conectar con el público como lo hacían ellos. O sea, nuestros conciertos, lo que queremos realmente es que sean lo más fieles posibles a un directo genuino de Queen.
0: El dissabte, diada de la Festa Major, tancarà, estarà marcat pels aspectes més tradicionals. Les matinades despertaran la ciutat a primera hora abans de la missa solemne, la processió pels carrers del centre i la diada castellera de la tarda. Així ens ho relatava Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels.
10: Després passem al dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 les matinades. Després tenim, durant l'ofici de Festa Major, l'ofrena la farà el Ball de Picar als Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de Festa Major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6.
0: Però quan arribi la nit, bona part de les mirades estaran posades al Parc de la Muntanyeta. A les 9 del vespre pujarà l'escenari Vesta, el grup guanyador del concurs Nous Talents de Castelldefels 2026, que tindrà l'oportunitat d'actuar davant de milers de persones fent de taloner d'un dels grans noms de la Festa Major. De fet, la mateixa banda ho anunciava fa uns dies a les seves xarxes socials, destacant la il·lusió de compartir cartell amb detallets davant del públic de casa.
12: Hola, som Vesta.
13: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
14: Gràcies als Nous Talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detallets. Us esperem. No me...

0: I tot seguit, a les 10 de la nit, arribarà un dels concerts més esperats de tota la programació amb l'actuació de Detallets, convertits en un dels grans fenòmens de la música catalana dels últims anys. La nit musical continuarà en altres escenaris de la ciutat. A la plaça Neus Català actuarà Brindis, una banda que recupera els clàssics del pop i del rock dels anys 60 amb un espectacle pensat per públics de totes les edats. Escoltem a Bernat, bateria i impulsor de Brindis.
1: Con los Brindis hacemos un homenaje, como digo, a todas esas bandas, con un sonido depurado, con un sonido muy parecido al que ellos llevaban, pero la tecnología que tenemos nosotros a la hora de tocar en directo es muy diferente y a veces es difícil llevar ese sonido, ¿no?, al directo, ¿no? ¿No? Los Beatles hoy en día no sonarían igual que en aquella época, que nos encantaba, ¿no?, ya como sonaban en aquella época. Pero bueno, nuestro show es un show para todos los públicos, no es para gente mayor, ni para carrozas, ni carcamales, ni gente mayor, ¿no? O sea, que decir, la gente confunde muchas veces y dice, no, hay que hacer música para abuelos, no, para nada, no es una orquesta, los Brindis es un grupo de rock and roll, de gente joven. En el grupo tenemos gente de 30, de 40 y de casi 50. Nos hemos repartido los roles, cantamos, casi todos cantamos, nos repartimos ese rol. Y por supuesto tenemos esas referencias cojonudas, ¿no?, de aquella época. Y es una manera un poco de despertar conciencias también de que de dónde venimos, ¿no? Todo el rock and roll y el pop que hoy en día suena en los conciertos, en los festivales y tal, viene de algún lado y viene de ahí. Entonces nosotros echamos la vista atrás con mucho respeto y con mucha preparación, y la verdad es que hacemos un show, ya te digo, abierto a todo el público y mucha gente joven incluso.
0: Aquesta mateixa nit també hi haurà Havaneres amb Americanos, el concert de Càmera Bacacis a la plaça de l'Església i diverses propostes musicals que s'allargaran fins la matinada. La Festa Major arribarà al seu desenllaç diumenge amb una jornada que combinarà activitats familiars, sardanes, la Festa de Confeti i una nova edició del Holy Dolly Festival al Parc de la Muntanyeta. Ja al vespre serà el moment dels actes de foc amb la tabalada, el ball de diables, l'espectacle de Porta de l'Infern i la tradicional correfoc pels carrers del centre. Escoltem en Jan Molero, el president de l'agrupació, com ens ho explica.
2: I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8 i a 9:15 començarà el correfoc.
0: La recta final de la Festa Major arribarà a les 10 de la nit amb el concert de la Chenoa, una de les artistes més destacades del cartell d'enguany. I com és tradició, els focs artificials al Passeig Marítim posaran el punt final a 4 dies de festa, convivència, música i cultura popular a Castelldefels. El Castell es convertirà aquest cap de setmana en l'epicentre d'una nova experiència cultural. Del 14 al 16 d'agost, l'Espai Patrimonial acollirà el Jardí de Llum, una iniciativa que combinarà música en directe, dansa, gastronomia, solidaritat en el marc de la festa d'estiu. La proposta vol aprofitar l'entorn privilegiat del castell per oferir una programació nocturna protagonitzada per artistes locals i de proximitat. Les activitats coincidiran també amb les jornades de portades que permetran visitar el recinte fins a la matinada. El programa arrencarà divendres amb les actuacions del duet de rumba i Ali Mochaos i el cantautor Néstor Viña. I dissabte el tribut Divas protagonitzat per Carla Habermeyer. Així ens ho relatava el tècnic del castell, Alberto Fernández de la Torre.
3: De dimecres a diumenge, visites sí. A Madrugia, com sempre, de 11 a 7 i l'últim passi a les 6. Això sí, el 14 i el 15, coincidint amb les festes majors d'estiu, tenim jornada de portes obertes, d'acord? Que serà de 7 a 1 de la nit. Aleshores, es poden agafar les entrades per Antràpolis, que encara queden, i aprofitem per parlar que les visites al castell de nit tenen un altre component que els fa encara molt més apetitosa. I d'altra banda, i coincidint amb la festa major d'estiu, al Jardí dels Castells, tindrem una nova iniciativa cultural i gastronòmica, que ja comencem, no?, perquè el dia 14, 8:15, 20:30, tenim l'actuació dels Ali Mochaos, que és un grup emergent de rumba de l'àrea metropolitana de Barcelona. Està liderat pels joves Xavi i Uri i barregen la rumba visceral amb tocs de flamenc, so cubà, soul i blues. A les 10, quan acabin en Xavi i l'Uri, tindrem l'actuació de Néstor Viñas, que és un cantautor que s'obrirà en canal. Dic s'obrirà en canal, no literal, sinó que davant nostra, com ell diria, ens explicarà les seves històries transformades en cançons. Passem a dissabte 15 d'agost. A les 10 tenim Tribut Divas amb Carla Abermeyer. Ella es va iniciar la música influïda pel seu pare, que era músic aficionat d'origen xilè. I des de ben petita es va formar en cant i expressió corporal.
0: La Cloenda arribarà diumenge a les 9:30 del vespre amb la proposta de Marina Walpercín, ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc contemporani. Però el Jardí de Llum no serà només una aposta cultural. L'esdeveniment incorporarà també una vessant gastronòmica amb servei de tapes durant les 3 nits, en un ambient il·luminat amb espelmes, que vol convertir els jardins del castell en un espai singular de trobada. Escoltem a l'Alberto Fernández de la Torre com ens ho destacava.
3: Hem diumenge por todo lo alto. A 9:45, 21:30, 9:30, tenim l'espectacle de Tu Libertad, de Maria Walpercín, que fusiona dansa flamenca i contemporània. Aleshores, hem de dir que Marina és una ballarina i coreògrafa especialitzada en dansa espanyola i flamenc. Està formada en centres de referència com l'Institut del Teatre de Barcelona, el Conservatori Superior de Dansa i el Centre Andalús de Dansa. Ha desenvolupat una destacada trajectòria artística participant en produccions de dansa, espectacles flamencs contemporani i muntatges lírics internacionals. Entre els seus treballs, que en té molts, el més rellevant destaca la seva participació a l'Òpera Carmen de l'Òpera Reial de Valònia. A part de l'escenari de fora del castell, on fem moltes de les coses xules que acostumem a fer, tindrem un jardí de llum que comptarà amb una vessant gastronòmica i solidària. Aleshores, els 3 dies de festes, 14, 15 i 16, es podrà tapejar al castell. Tota la recaptació que es faci al castell per festa major es destinarà a la Creu Roja.
0: La recaptació obtinguda amb aquesta oferta gastronòmica es destinarà a la Creu Roja en una estrena que amplia l'oferta d'activitats de la Festa Major i que busca consolidar el castell com un escenari cultural de la ciutat.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Avui obrim el nostre bagul de relats mirant directament cap a l'infinit, cap a dalt del cel, per descobrir una llegenda màgica d'aquelles que intenten explicar com es va crear el món.
0: Doncs sí, perquè tots sabem que el sol i la lluna es reparteixen el dia i la nit, oi? El sol ens dona caloreta al matí, molta caloreta, i la lluna ens vigila els somnis al vespre. Però us heu imaginat mai què passaria si el sol i la lluna s'enamoressin i tinguessin una filla?
1: Una filla... Doncs aquesta preciosa història ens parla d'aquesta filla tan especial, una criatura celestial que farà de pont entre el cel i la terra. És un relat ple de colors, de lluminositat i de misteri que ens farà viatjar a l'origen del temps per entendre per què els astres brillen com ho fan.
0: És una llegenda preciosa per començar el programa d'avui amb la mirada posada a l'univers. Així doncs, escoltem la filla del sol i la lluna.

0: Vet aquí que el Sol i la Lluna tenien una filla molt polida, que sempre deia que volia anar amb ells a Corramon. Els seus pares li deien que no podia ser, que es cansaria. Però un dia es va agafar les faldilles de la Lluna quan aquesta volia sortir de casa i de cap manera no la va voler deixar anar si no se l'enduia. La mare li va dir...
1: Et cansaràs, no em podràs seguir i, com que no em puc aturar, allà on et cansis t'hauré de deixar.
0: Però la noieta, tossuda, de totes formes va voler anar amb la seva mare. Camina que caminarà sempre el mateix pas. I a la fi va començar a cansar-se. La Lluna va dir...
1: Veus, dona? Com jo t'ho deia. Mira, et deixaré en aquesta platja i podràs viure en aquella caseta. El teu pare et vindrà a veure cada dia. I jo, cada 3 setmanes, vindré a passar durant 8 dies les nits amb tu.
0: La filla del Sol i de la Lluna va viure molts anys en aquella platja sense veure ningú. I vet aquí que un dia el rei va anar a passejar per aquella platja. Va veure aquella caseta i s'hi va acostar perquè tenia molta set. La filla del Sol i de la Lluna estava filant al peu de la porta i així que el va veure li va dir...
2: Segui, senyor rei, i veurà una miqueta, que deu tenir set amb aquest sol que fa. Galleda, vés a buscar aigua fresca al pou. Botet, deixa't omplir per la galleda i vés-te'n a les mans del senyor rei. I si veus que té més set, omple't de nou i torna-hi.
0: I la galledeta i el got van fer el que la noia els havia manat. El rei no sabia el que passava de tan sorprès, perquè mai no havia vist una cosa semblant. La filla del Sol i de la Lluna va tornar a dir...
2: Senyor rei, de segur que de tant caminar us ha vingut gana i voldreu berenar. Llenya, vés al fogó i encén-te. Paella, corre a posar-te damunt del foc. Peixets, sortiu del mar, poseu-vos a la paella i deixeu-vos fregir. Tovalles, esteneu-vos. Tovalló, got, plat i forquilla, correu ben de pressa per a taula.
0: Tot va passar tal com la noia va manar. I el rei, que ja estava tot enamorat, va berenar i li va dir...
3: Oh, amb tu em casaré, si em dius el teu nom.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei se'n va anar pensant en aquella noia que no sabia qui era. En arribar al palau ho va explicar a totes les dames de la cort i una que es volia casar amb el rei va dir...
4: El que fa una pescadora també ho fa una gran senyora.
0: I se'n va anar a la cuina i va començar a manar a la llenya, a la paella i als peixos i a les tovalles que es disposessin pel berenar del rei. Però res, no es va moure del seu lloc. Del disgust tan gros, la dama es va morir. Llavors els consellers van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills, ni fills ni dona. I si mor, per qui serà la corona?
0: El rei prou s'hauria casat amb la pescadora, però allò de no saber qui era el seu pare no podia ser per tot un rei, i es va casar amb la dama més polida de tota la ciutat. Van passar mesos i anys, i el rei encara pensava en la pescadora, fins que un dia va tornar a passejar per aquella platja per veure si encara hi era. La filla del Sol i de la Lluna, que com l'altra vegada estava filant al peu de la porta, va quedar tan parada quan va veure el rei que el fus li va caure a la mar i va dir...
2: Fus, torna tot sol, de seguida!
0: I el fus va tornar tot sol. El rei estava més sorprès que mai i la noia també el va convidar a veure i a berenar tot de la mateixa manera que el dia que es van conèixer. El rei li va tornar a dir...
3: Si sapigués el teu nom, jo sí que t'estimaria.
2: Tinc el pare Ros i la mare Blanca, que nit i dia volten pel món i els coneix tothom. Viuen i viuran i han estat, són i seran.
0: El rei va tornar a anar-se'n altra vegada, trist, pensant de qui devia ser filla aquella pescadora. Ho va explicar tota la reina, que va dir...
4: Oh, el que fa una pescadora també ho fa la reina i senyora.
0: Es va treure l'anell de reina i el va llançar un pou i tot seguit va manar-li que sortís tot sol. Però l'anell ja va ser perdut per sempre i la reina, com la primera dama, va morir del disgust. Altra vegada van venir els consellers i van dir al rei...
5: El senyor rei no té fills ni dona. Senyor rei, busqui una altra dona.
0: El rei va dir que es casaria, però que havia de ser amb la pescadora i que aquest cop sí que sabria el seu nom. Aquell mateix vespre va anar a la caseta de vora al mar, va agafar el setrill de l'oli i es va amagar. La noia havia de sopar i no trobava el setrill i tot era dir...
2: Vine, setrill, i aboca oli a la paella.
0: Però el setrill deia...
5: No puc, no puc, que em tenen agafat.
2: Calla, malparlat, si aquí no hi ha ningú, com et poden tenir agafat? Per filla del sol i de la lluna que sóc, creuràs o me la pagaràs?
0: El rei ja no va necessitar res més, ja sabia que la seva enamorada era filla del sol i de la lluna. De seguida va deixar anar el setrill, va sortir i va demanar perdó a la donzella, amb la qual es va casar les poques setmanes. I van viure sempre feliços i van tenir tres fills, que l'un era blanc, l'altre era ros i l'altre pelat. I vet aquí el conte acabat.

0: I de les altures del cel i la filla dels nostres astres, agafem un avió de paper ben gran i viatgem milers de quilòmetres cap a l'Orient. Ens n'anem directament fins al Japó. El Japó de fa molts anys, un país de muntanyes nevades, boscos de bambú i cases de fusta.
1: Que emocionant! Mira, allà coneixerem en Yosaku. En Yosaku és un pagès molt humil, de bon cor i molt treballador, que un dia es troba un ocell preciós ferit al mig del bosc. En lloc de passar de llarg, en Yosaku decideix curar-lo i cuidar-lo amb tota la tendresa del món, fins que l'animal pot tornar a volar lliure.
0: Però en la tradició japonesa, la natura sempre agraeix els bons gestos. Poc després, una jove misteriosa truca a la porta d'en Yosaku demanant refugi i s'ofereix a teixir unes teles de fil de seda tan meravelloses i màgiques que tothom del poble es queda bocabadat. Això sí, amb una sola condició, que ningú la pot mirar mentre està teixint.
1: Ai, ai, ai, resistirà en Yosaku la curiositat de mirar rere la cortina? Què s'amaga darrere aquesta misteriosa noia i d'aquell ocell agraït?
0: Prepareu-vos per viatjar al país del sol naixent amb una lliçó de respecte i bondat de les que toquen el cor. I arriba el conte Yosaku i l'ocell màgic.

0: Fa molts anys hi havia un noi molt pobre que vivia en una caseta al mig del bosc. Aquest noi s'anomenava Yosaku. En Yosaku es guanyava la vida recollint llenya a la muntanya per després vendre-la a la ciutat. Un dia que nevava i feia molt fred, Yosaku va anar a vendre la llenya. Dels diners de la venda es comprà menjar. Pel camí de tornada sentí uns sorolls estranys. S'hi acostà i va veure un ocell en una trampa.
1: Pobre ocell! Ara t'ajudaré!
0: Al deslligar de la trampa, l'ocell va marxar volant, content, fent vols d'alegria pel cel i donant-li les gràcies a Yosaku. Yosaku, que tenia molta gana i molt fred, se'n va anar cap a casa seva. Mentre encenia la llar de foc, van trucar a la porta.
1: Qui deu ser?
0: Quina sorpresa quan obrí la porta es trobà una noia preciosa que tenia molt de fred. Yosaku, que era bo, li va dir...
1: Passa i escalfa't.
0: Yosaku va preguntar a la noia on anava i ella li va dir que anava a visitar un familiar que vivia a prop d'aquell camí.
1: Però si és de nit.
0: I ja li va demanar per quedar-se a dormir aquella nit, ja que era molt freda.
1: Sí, m'agradaria, però sóc pobra i no tinc llit. Tampoc tinc gaire menjar. Bé, pots quedar-te.
0: Durant la nit, la noia va fer tota la feina de la casa. Quan Yosaku al matí es va despertar i va veure tot tan net i ordenat, es va posar molt content. Va continuar nevant un dia i un altre. I ella li va preguntar...
2: Puc quedar-me fins que acabi de nevar?
1: És clar que sí.
0: Passaven els dies i no parava de nevar. Yosaku i la noia es van enamorar. I un dia ella li va dir a Yosaku...
2: Que et vols casar amb mi? Així sempre estarem junts.
1: Sí.
2: A partir d'avui em pots dir... Otsuru.
0: Després de casar-se, ella va treballar molt i ajudar molt el seu marit. Yosaku era molt i molt feliç. Un dia, quan Yosaku sortí per vendre la llenya, Otsuru li demanà que comprés fil. Otsuru preparà mentrestant el teler per teixir. Quan va tenir el fil, Otsuru va demanar a Yosaku que no entrés a l'habitació mentre ella estigués teixint la roba. Otsuru va passar 3 dies teixint sense sortir de l'habitació i no menjava ni dormia.

0: ja en faré més.
1: Aquesta vegada també trigà 4 dies per fer-la sense ni menjar ni dormir. Estava molt dèbil quan va sortir de l'habitació. Ella va dir...
0: He acabat de fer-lo, però és l'última vegada que ho faig.
2: Sí, sí. Si tu et posessis malalta, jo patiria moltíssim.
1: Yosaku va portar el rei al Ayanishiki i aquesta vegada també li va donar molts diners.
3: Però per fer el kimono de la princesa necessitarem més teixit.
1: Yosaku li va dir que ja no se'n podria fer més, que era impossible, però davant l'amenaça del rei que si no ho feia el degullaria, Yosaku va haver de cedir a la força. Yosaku li va dir a Otsuru que havia de teixir per última vegada un altre Ayanishiki. Otsuru va dir que ja ho faria i va començar a teixir a la seva habitació com les altres vegades.
2: Estic molt preocupat. Triga molt a sortir de l'habitació. Cada vegada s'aprima més.
1: Com que ell estava tan trist, volia mirar com estava Otsuru. Ja no tenia paciència. Va trencar el compromís i va mirar dins de l'habitació.
2: Oh! Oh! Un ocell!
1: Un ocell estava teixint amb les seves plomes. Llavors l'ocell es va girar i va veure Yosaku i es va transformar en Otsuru.
0: Al final m'has descobert el secret. Jo sóc l'ocell que un dia vas ajudar. He vingut per tornar-te en favor, però he de marxar, perquè ja saps el meu secret.
2: Perdona'm, no marxis!
1: Però ella es va transformar en ocell una altra vegada i se'n va anar.
2: Espera'm, sisplau, torna aquí!
1: L'ocell es va enlairar fent uns sons de tristesa.

0: i del Japó més misteriós i el fil de seda màgic d'en Yosaku, tornem a agafar les maletes de la imaginació i aterrem directament a la sabana africana per conèixer el personatge més alt, espaterrat i divertit d'avui.
1: Us presentem la Popota. La Popota és una girafa que té el coll llarguíssim i unes potes que arriben gairebé fins als núvols. Però la Popota té una petita particularitat. És la girafa més maldestra de tot el continent. Es passa el dia ensopegant amb les pedres, xocant contra les branques de les acàcies i creant uns embolics monumentals a la sabana.
0: Imagina't, Mercè, els altres animals de vegades es desesperen perquè la Popota, sense voler, ho tomba tot pel camí.
1: Sí.
0: Però darrere d'aquesta girafa tan sabastra s'hi amaga un cor enorme i, sobretot, un gran talent que està a punt de descobrir i que deixarà tothom amb la boca ben oberta.
1: És una història plena de rialles, de ganes de superar-se i que ens recorda que ser diferent o una mica despistat no ens impedeix fer coses meravelloses.
0: Vinga, estireu bé el coll i prepareu-vos per riure. Arriba l'últim relat d'avui, la girafa Popota.

0: Vet aquí que una vegada hi havia una girafa que es deia Popota. De petita s'ho passava molt bé amb els altres animals, però a mesura que passava el temps, el seu coll no creixia. Els seus amics se'n van adonar i van deixar de jugar-hi. La girafa Popota estava molt trista, perquè ningú no volia jugar amb ella. Una tarda, mentre tornava de banyar-se tota sola al riu, se li va apropar un llangardaix.
1: Per què fas aquesta cara?
2: Estic trista perquè ningú no vol jugar amb mi. Com que tinc el coll curt, em veuen diferent.
1: He sentit a dir que darrere d'aquestes muntanyes hi ha un arbre savi. Segurament ell et podrà dir per què tens el coll curt.
2: Estàs segur que aquest arbre m'ajudarà?
1: Com a mínim, ho has d'intentar.
0: Aquella tarda, després d'estar pensant què li havia dit el llangardaix, va decidir que l'endemà emprendria el camí per trobar aquell arbre. Al cap de 5 dies, va veure l'arbre que el llangardaix li havia descrit. Era un arbre gran, millor dit, enorme, com no n'havia vist mai cap. Quan faltava poc per arribar-hi, va veure una llarga cua d'animals. Quan gairebé ja hi era, va preguntar:
2: "Què hi feu aquí tants animals?"
3: "Doncs esperem el torn perquè l'arbre sap."

0: Piensa, Judy.
1: Van passar dues hores i encara feia cua. Feia molta calor, però cap animal marxava. Finalment va arribar el seu torn.
2: Soc la girafa Popota. Soc diferent a la resta de les girafes, perquè el meu coll és curt i no em volen tant com soc. De petita tenia amics, però ara em veuen diferent i no volen jugar amb mi. M'han dit que ets un arbre savi. Et demano, si us plau, que m'ajudis a saber per què tinc el coll curt.
3: Ser diferent no és cap problema. No em veus a mi? Soc l'arbre més gran que hagis vist. Els altres t'han d'acceptar tal com ets i has de saber que tots som diferents. No hi ha ningú igual que la resta.
2: Però em poso molt trista que els que jugava amb mi no em volen ni veure. M'ajudaràs?
3: Ho intentaré.
1: L'arbre va tancar els ulls i uns segons després li va dir:
3: segons tinc entès, les girafes mengeu fulles. Veus les que hi ha a les meves branques? Les de més avall són verdes i amargues. En canvi, les de més amunt són madures i dolces. Si haguessis de menjar-te, quines agafaries?
2: Les de sota, perquè no em costarà agafar-les.
3: Però són verdes encara. T'hauries d'esperar unes quantes setmanes.
2: Doncs m'esperaré que madurin. A les de més amunt no hi arribaria. De petita agafava les fulles que tenia més a prop, mentre la resta de girafes s'esforçaven per agafar les de més amunt.
3: Però aquelles eren més bones i madures.
2: Sí, però jo no em volia esforçar i m'esperava que caiguessin soles.
3: Em sembla que ja sé per què no t'ha crescut el coll.
2: Ah, sí? Digues, digues.
3: Sí, de petita t'haguessis esforçat per agafar les fulles dels arbres, ara tindries un coll més llarg. Qui no s'esforça no aconsegueix res.
1: La girafa Popota es va posar trista.
2: I què puc fer per tenir el coll més llarg?
3: Veus aquelles fulles? Intenta agafar-les.
2: Ui, no podré.
3: Com pots dir que no podràs agafar-les si encara no ho has intentat? Has de creure que pots agafar-les. I si t'hi esforces, segur que ho aconseguiràs.
1: La girafa Popota va començar a intentar agafar-les amb la boca. Ho va intentar una vegada i una altra, però les fulles estaven massa en l'aire. L'arbre li va dir que ho anés intentant, ja que havia d'ocupar-se dels altres animals que estaven fent cua, esperant el seu torn. Es va fer fosc i la girafa Popota encara ho estava intentant. De tan cansada que estava, va decidir descansar unes hores. L'endemà va continuar. Es va adonar que les fulles cada cop eren més a prop, fins que al final ho va aconseguir.
2: Ho he aconseguit! Ho he aconseguit! He agafat les fulles!
1: La resta d'animals, que l'estaven observant mentre feia cua, la van felicitar. La girafa es va adonar que, de tant esforçar-se, el coll se li havia allargat una mica. En aquell instant, l'arbre savi li va dir:
3: has cregut en tu i ho has intentat fins a que les has agafat. Aquests animals t'estan aplaudint i valorant l'esforç que has fet per aconseguir el teu objectiu. Què has après?
2: He après que esforçar-se val la pena i que, si vull créixer, m'haig d'espavilar tota soleta a fer les coses.
1: La girafa Popota li va donar les gràcies per haver-la ajudat i va tornar de seguida cap al seu poblat. Els seus amics, en veure-la arribar, no la van reconèixer. Els va explicar l'aventura amb l'arbre savi i se'n van disculpar per com havien actuat amb ella. Contents de tornar-la a veure, van decidir fer una gran festa per celebrar-ho. L'endemà es llevaria sabent que, si volia tenir un coll com la resta de girafes, havia de continuar esforçant-se dia rere dia.
4: Una girafa. I amb els aplaudiments de tota la sabana cap a la nostra estimada girafa Popota, arriba el moment d'anar plegant i de tancar el llibre de les històries d'avui. Però, com que ens hem quedat el coll ben llarg de tant mirar amunt, no podíem marxar de qualsevol manera.
5: I tant que no, Lluís. Marxem movent el cos a ritme de gresca.
0: I per connectar amb l'últim conte d'avui, ens acomiadarem cantant i ballant amb una melodia molt divertida que tothom pot seguir des de casa. La cançó de les girafes.
4: Vinga, va, poseu-vos tots de peu, estireu els braços ben amunt, com si volguéssiu tocar els núvols o menjar-vos les fulles dels arbres més alts. I a ballar s'ha dit. Ha estat una setmana fantàstica on hem conegut la filla del sol i la lluna. Hem après el valor de la paraula Manjosaku al Japó i ens hem fet un fart de riure amb la girafa Popota.
0: De moment nosaltres anem a buscar una bona acàcia per berenar, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i d'Andorra. Ep, no hi falteu!
4: Gaudiu molt de les vacances, balleu molt, sigueu feliços, i ja ho sabeu.
0: Mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: L'estiu té molts colors, el groc del sol i la seva escalfor, el blau del mar i la frescor, el verd de la natura, el marró de la sorra, el vermell de les flors, el taronja de l'alba, molts i molts colors.
1: I com que ha finalitzat el curs escolar, toca recollir llibres, diccionaris i gaudir de les vacances per recuperar forces per a l'any vinent.
0: Ah, és l'alegria de l'estiu, Mercè. És l'alegria de l'estiu. Ah, i la mateixa alegria que tenim nosaltres per explicar-vos contes, recomanar-vos un bon llibre o, com no, ballar amb bona música.
1: Però no només us portem avui contes. També tenim aquella paraula que sembla perduda i que, amb molta seguretat després, l'afegireu al vostre diccionari.
0: Així que, de moment, engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el llibre de contes de l'Hora del Conte per la pàgina 527. I ens ha sortit...
1: Ens ha sortit la nit de Sant Joan.
0: Carai, no em diràs que no fem màgia a l'Hora del Conte, no sé. Quin millor conte que la nit de Sant Joan per aquestes dates?
1: Doncs és veritat. Tot està preparat per a la revetlla de Sant Joan. Les taules, les coques, els petards, les fogueres... És una nit màgica, però cal anar en compte amb els petards, eh?
0: Un conte aquest molt curt, eh? Però segur, seguríssim que us agradarà. Ep, i aneu en compte amb els petards per la revetlla de Sant Joan. Vinga, escoltem la nit de Sant Joan.

0: La Marta era una nena molt alegre i curiosa que vivia en un poble petit a prop de la platja. Ja feia dies que esperava la nit de Sant Joan, la festa més bonica i màgica de tot l'estiu. Aquella tarda, la Marta va ajudar la seva família a preparar la foguera al mig de la plaça. Van posar llenya, branques i flors de colors. A prop, els seus amics, en Pol i la Laia, preparaven els petards, que brillaven amb colors vermells, verds i blaus. Molt emocionada, la Marta va dir:
1: «Que emocionant! Avui serà una nit molt especial!»
0: Quan va començar a fer-se fosc, tot el poble es va reunir.
2: Jo recordo quan era petit les grans fogueres que fèiem.
0: Els pares llançàvem el foc als mobles antics que ja no fèiem servir. Els grans explicàvem històries de focs i petards, mentre els nens no podien parar de mirar amb els ulls ben oberts. La Marta va veure que algú havia deixat una pila de petards massa a prop de la foguera i que el vent començava a fer que les espurnes volessin cap allà. La Marta, en veure'l, es va posar molt nerviosa.
1: «Ai, però pot passar alguna cosa?»
0: Sense perdre temps, va córrer a avisar l'avi Joan, que era molt savi i sempre sabia què havia de fer. L'avi Joan va venir ràpidament i amb l'ajuda d'alguns adults van apartar els petards lluny del foc.
3: «Ai, gràcies, Marta. Has estat molt ràpida i molt valenta!»
0: La festa va continuar i la Marta i en Pol i la Laia van tirar petards que feien pum i brum, fent que el cel s'il·luminés amb colors i formes sorprenents. Al final de la nit, l'alcalde va convidar a tothom a saltar a la foguera.
2: «No, saltant el foc, deixem enrere tot el que ens fa mal i comencem un nou estiu amb molta alegria!»
0: La Marta, una mica nerviosa, va agafar la mà de la seva mare i van saltar juntes. En aquell moment va sentir una màgia especial que la va fer somriure i sentir-se feliç. Aquella nit, la Marta va aprendre que la nit de Sant Joan no només és màgica per la llum i els petards, sinó perquè tots estan junts, cuidant-se i celebrant la vida. Quan va arribar a casa, cansada però contenta, la Marta va somiar amb les aventures que l'estiu li portaria.

0: I continuem amb la màgia de l'estiu, perquè el proper conte que us portem es diu La màgia d'una nit d'estiu.
1: És un conte escrit per Xaudin Melgar Foraster, escriptora catalana nascuda a Barcelona. Mentre va viure a Catalunya i fins que emigrà a la ciutat de Toronto, a Canadà, va estudiar dansa, de la que també va ser professora i arqueòloga. Ha combinat la seva carrera com a professora amb la seva passió més gran, escriure, tal com podrem veure en el conte d'avui.
0: Fem un petit tastet del conte. Mira, darrere de la casa de la Gemma hi ha una cova i dins es troba un amic molt especial, perquè és un drac. És un drac, però no penseu que es tracta d'un drac dels dolents, no. És un drac que sempre havia viscut en aquells boscos del Montseny i que coneix moltes històries. Però mireu, va, serà millor que us expliquem el conte de la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segué sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: Us ha agradat aquest conte d'una nit d'estiu? Esperem que sí! Anem pel tercer i darrer conte d'avui. Tot un clàssic, El flautista de Malín.
1: És un conte popular alemany, recollit, entre d'altres, pels germans Grimm, que ens narra quan la ciutat de Hamelin estava assetjada per una plaga de rates. Els seus habitants ho havien provat tot per desfer-se, però no van tenir èxit mai.
0: Aleshores, el que van fer va ser cridar un músic amb una flauta màgica que va tocar, i les rates, hipnotitzades, el van seguir fins al riu, on es van ofegar d'una en una, totes. Els ciutadans, però, no van pagar al flautista el que havien acordat, de manera que ell va tocar una altra cançó, aquest cop per emportar-se tots els nens de la ciutat.
1: Ai, tot un clàssic aquest conte, eh?
0: Sí, és veritat.
1: Vinga, voleu saber què els hi passarà amb els nens del conte? Doncs no marxeu, perquè ja mateix us expliquem el conte del flautista de Hamelin.

0: Entre les muntanyes d'Àustria hi ha un poble molt petit. Aquest poble té una cosa que crida l'atenció a tothom que arriba, i és que per tot arreu es veuen rates. Però no penseu que són rates de veritat, no? Sinó de xocolata, de caramel o de massapà. Però per què d'aquesta curiositat? Potser perquè en un temps no molt llunyà sí que en tenien de rates de veritat. Voleu conèixer la història? Fa molts i molts anys, aquesta vila estava plena de rates. Rates a les cases, rates a les teulades, rates a les esglésies, rates per tot arreu. No sabien com treure-se-les del damunt. Cada dia que passava, la cosa anava pitjor. Fins que, a la fi, els veïns i veïnes es van afartar i van anar a queixar-se a l'alcalde del poble.
1: Vos esteu molt bé aquí a Palau i no s'assabenteu de res del que passa al vostre poble.
2: Es pot saber què us passa, què us té tan alterats?
1: Doncs que estem empestats de rates per tot el poble i ja n'estem tips de que vos no feu res. Paguem els nostres impostos i volem que ens traieu les rates de les nostres cases. O les feu fora d'una vegada o us farem fora vos.
0: L'alcalde estava tot sorprès per les paraules que li havia dirigit el representant del poble. Va seure's a una cadira, va posar-se el cap entre les mans i vinga, rumiar, rumiar i rumiar. Tot d'una es va sentir un sorollet que venia de la porta. De tant que va rumiar, rumiar i rumiar, s'havia mig endormiscat i al sentir el soroll es va sobresaltar.
2: Uf, segur que és una d'aquestes maleïdes rates. Segur.
0: El sorollet continuava i com si truqués algú. L'alcalde es va refregar els ulls i va dir...
2: Entreu!
0: La porta es va obrir i va entrar dins de la sala un home d'allò més singular. Era prim, amb els llavis molt estrets, el nas de lloro i els ulls d'un color extremadament verds. Duia un vestit blau i groc i el coll penjant i del coll penjava una llarga cinta groga. Portava una flauta que anava repassant amb els seus llargs dits. Va acostar-se a l'alcalde i amb molta tranquil·litat li va dir...
1: Ha arribat a les meves oïdes que en aquesta vila teniu una invasió de rates.
2: Així és.
1: Llavors, potser esteu interessat en els meus serveis. Voleu que un servidor acabi amb totes elles?
2: Vos? I com se suposa que ho fareu?
1: Per això no us heu de preocupar. És cosa meva. A mi em diuen l'home de la flauta i amb el meu poder puc espantar el que vulgui, nedi, voli o camini. El més important per mi és saber quan em pagareu si us trec totes les rates del poble.
2: Doncs tot el que desitgeu, però no crec pas que us en pugueu en sortir. Ara bé, si ho aconseguiu, de bona gana us donaré 10.000 xelins.
1: Molt bé. Em sembla un bon tracte.
0: Va sortir al carrer. Va aturar-se en una cantonada de la plaça. Va posar-se la flauta als llavis i va començar a tocar una tonada molt dolça, però a la vegada molt misteriosa. Aquest home tan estrany caminava i caminava per tots els carrers del poble i... Com per art d'encantament, les rates sortien de tots els racons de la vila, a centenars, a milers, i seguien aquell flautista saltant i ballant fins que van arribar al riu. Aleshores, l'home es va aturar de cop, però les rates, tan contentes que anaven, no es van adonar que caien a l'aigua, i totes es van ofegar. Totes? Doncs no. Totes menys una. La més vella, que, com que era tan grossa, no es va enfonsar al riu, va nedar fins a l'altra banda i, saltant a terra, va córrer a amagar-se. Aleshores, el flautista se'n va tornar a la casa de la vila. Tothom l'esperava i l'aplaudia. L'alcalde, molt content, va dir que farien una gran festa per celebrar que ja no hi havia rates al poble.
2: Sou un home magnífic. Què dic, un home? Per nosaltres sou com un déu. Gràcies per fer desaparèixer els maleïts rosegadors. Permeteu-me que us convidi a la gran festa de celebració.
1: Sí, sí, molt bé, molt bé. Però de primer jo voldria els meus 10.000 xílings que em vau dir.
2: Oh, bé, sí. Ha estat una brometa, home. Una brometa. Com voleu que pagui per una cosa que ja no es necessita?
1: Una brometa, dieu? Jo he fet una feina a canvi d'uns diners. Amb vos vaig fer un tracte, així que us reclamo el meu sou.
2: A veure, la cançó que heu tocat, qualsevol de la canalla del poble l'hagués pogut tocar, perquè si aneu content, us donaré 10 xelins i podeu estar content.
1: Els tractes són els tractes. Us ho torno a demanar de bones maneres. Pagueu-me els 10.000 que em vau prometre.
2: Va, deixeu-vos de tonteries. Us donaré un bon dinar i els 10 xelins.
0: El flautista es va enrabiar molt davant de les paraules de l'alcalde, però amb molta tranquil·litat li va contestar.
1: Heu de saber que en sé una altra de cançoneta. Una cançó que és molt especial i que només la toco quan em volen enganyar.
2: Toqueu el que vulgueu. Au, fora d'aquí, fora d'aquí. Ara no robareu ni els 10 xelins.
0: Aleshores, el flautista es va tornar a posar a la cantonada de la plaça. Va posar-se la flauta als llavis i va començar a tocar. Era una tonada ben diferent a la primera. I aleshores, al sentir la música, la canalla del poble va sortir a la plaça cantant i ballant. I, a la vegada, la gent gran es quedava paralitzada i només podien cridar:
3: «Atureu-lo! Atureu-lo!»
4: «Ens prenen les criatures! Atureu-lo, alcalde!»
5: «Us pagaré els 10.000 xelins! Us els pagaré!»
0: La gent de la vila veia com el flautista havia reunit a tots els nens i les nenes a la plaça i els seguien per tots els carrers, tocant i tocant la flauta, fins que van arribar al riu.
3: «Els ofegarà! Els ofegarà!»
0: Però el flautista, aleshores, va canviar de direcció. Els va enfilar cap a la muntanya que tenia, al cim, una gran pedra. I quan va arribar-hi, la gran pedra es va obrir i el flautista va entrar-hi tocant sempre la mateixa tonada. I els infants van seguir-lo saltant i dansant. Quan el darrer pauet va quedar dins de la muntanya, va tornar-se a tancar i van quedar dins tots els infants. Tots menys un, que era coixet i que no va tenir temps d'arribar-hi. Aquest va tornar a casa, però els altres no se'n va saber mai més res. Quan, molt, molt, molt de temps després, aquella rata que s'havia salvat, que era molt vella, les seves netes li preguntaven:
6: «Padrina, per què seguíeu la música?»
7: «Ai, petitones meves, aquella cançó tan bonica em feia veure tot tipus d'aliments, sentia olor de talls de cansalada, veia tot de formatges rodons i dolços que em cridaven. Vine, vine a viure dintre nostra, com si fossis a casa teva. Aleshores vaig caure dins l'aigua i encara avui en dia no sé com em vaig salvar.»
0: I al mateix temps, la gent, tota plorosa, preguntava al noi coixet:
1: «Per què seguiu la música?»
6: «Jo no sé què sentien els altres, però a mi em semblava escoltar una veu que em feia veure un lloc meravellós, un lloc amb un gran arc de Sant Martí, on hi havia unicorns, flors amb una gran olor i uns arbres en molts tipus de fruites delicioses. Un lloc on ningú no és pobre, ni està cansat, ni malalt. I al moment que arribava, la muntanya es va tancar i em va deixar fora.»
0: Això és tot el que la gent va poder saber, perquè de la muntanya no en va sortir mai més ningú. De l'home de la flauta només em va quedar el record, al llarg del carrer que davalla fins al riu i que s'anomena Carrer del Flautista.

0: Continuem a l'Hora del Conte amb la secció de les paraules oblidades o bé en desús. M'agrada la història que envolta cadascuna de les paraules que ens diu Mercè. Això encara les fa més vives. I quina és la paraula que us recomanes avui?
1: I ben vives, Lluís, que les fa. De fet, cada paraula té una història, un record. Mira, la paraula d'avui és espill.
0: Espill.
1: Espill. Oh. A mi em transporta a quan jo era petita i vivia a casa amb els meus pares. A casa teníem una botiga de calçat. A finals d'agost venien homes i dones del País Valencià a collir raïms per a les empreses de cava de Sant Sadurní. Explico això perquè vaig sentir la paraula espill per primera vegada quan una d'aquestes persones va dir: em pots apropar l'espill?
0: I com no, tu els vas apropar al mirall, oi?
1: I tant.
0: Molt bonica història, Mercè. Realment és el que dèiem, com ens transporten les paraules malgrat ara ja no les sentim o no les utilitzem.
1: La propera setmana us en portarem una altra. Ah, i si vosaltres que ens escolteu en coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: En algun moment he dit que continuem sumant contes a la nostra biblioteca particular i la veritat és que em fa una especial il·lusió que no puc dissimular i és que totes aquestes recomanacions em fan pensar amb la meva neta. Segur que a cadascú dels avis i àvies que ens escolten els passa el mateix. Anem a la prestatgeria dels llibres que acaben d'arribar, els que acaben d'arribar, no sé, i trobem El cercle, de Míriam Tirado.
1: Com van sorgint els sentiments i les emocions, Lluís? I és clar que no s'ha de dissimular. És que quasi tot ens fa pensar en els nostres éssers estimats, oi? Els nets, per exemple.
0: Per exemple.
1: Doncs, com molt bé dius, avui recomanem el llibre El cercle. És un conte per tractar la diferència com una cosa natural de la vida, així com el conflicte. En comptes de veure-ho com una cosa negativa, el llibre ens convida a veure-ho com una oportunitat de créixer i aprendre a relacionar-nos.
0: Fem un petit tastet de la història. La Rosa, una mestra d'escola, veurà com, sovint, apareixen conflictes entre els seus alumnes, derivats del malestar i les emocions que porten cadascú d'ells. Per tal de que tornin a connectar entre ells i vegin que tenim més punts en comú dels que ens pensem, el proposa el lloc del cercle.
1: Doncs l'haurem de llegir per saber quin és aquest joc del cercle. De fet, les mestres i els mestres són uns grans professionals a l'hora de tractar els conflictes.
0: Recordeu, El cercle, de Míriam Tirado, amb unes delicioses il·lustracions de Joan Turú, editat pel CEP i la Nansa i recomanat per nens i nenes a partir de 3 anys. I amb els contes contats, una nova paraula pel nostre diccionari de les paraules perdudes i la recomanació d'un llibre, tenim de tancar l'hora del conte.
1: I ho fem ballant amb la música d'en Bauca, amb la cançó El patufet i les verdures de l'Hortet.
0: Hem estat amb tots vosaltres,
1: Mercè Sánchez,
0: i aquest que us parla, en Lluís Miquel García.
1: I us diem adéu amb molta alegria i amb un molt bon desig. Recordeu de sintonitzar la ràdio en aquesta mateixa hora i dia, arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. I, com sempre, que la setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
2: Fins aviat!
3: Una moneda que parla.

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Doncs avui un dels plats forts de la Festa Major d'Estiu és l'actuació a les 10 de la nit a la plaça de l'Església del Ginestar. Doncs qui són els Ginestar? És un grup de música format pels germans Júlia Serrasolses i Pau Serrasolses al barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Les seves cançons barregen estils de música pop, sons experimentals i folk. La banda es completa amb la guitarrista Andrea Puig, el bateria Chico i el teclista Gerard Sala. L'abril del 2008... van presentar el seu primer disc autoeditat titulat Neix i el novembre del 2019 el seu segon àlbum Ginestar. Amb el disc homònim van obtenir el Premi Andar Rock 2020 per votació popular al millor disc de cançó d'autor del 2019. El 2022 van llançar el tercer disc, Suposo que l'amor és això, on inclouen la cançó L'Eva i la Jana, publicada l'any anterior i que va ser una de les cançons més escoltades de l'estiu. L'any 2022, en el programa musical de TV3 A Dos Veus, 20 cantants van concursar per cantar amb Ginestar un dels greus grans èxits. Els participants van rebre formació vocal i també de ball i coreografia, fins que els dos millors van arribar fins a l'embarcador del riu Ebre Miravet, on els membres de Ginestar van escollir qui volien cantar, l'Eva i la Jana, com deien, una de les seves cançons més conegudes. El 9 de febrer del 2023 van publicar el seu quart àlbum, Vida meva, format per 13 cançons i publicat sota el segell discogràfic de Halley Records. Setmanes abans havien publicat 4 avançaments de l'àlbum de tot el món, amb Bategas, Mama i La meva sort. Les cançons de l'àlbum segueixen un ordre cronològic a la data de composició. En aquest treball s'endinsaven a ritmes del pop electrònic que ja es perfilaven a l'àlbum anterior. El 16 d'abril del 2026 van publicar el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, presentat en directe l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona al Festival. Estena serà l'àlbum que també presentaran aquí, entre les seves cançons més conegudes, el Ginestar. Amb nosaltres una de les membres de la formació, Júlia Serrasolses. Què tal, Júlia?
1: Hola, què tal?
0: Molt bé,
1: molt contenta.
0: Escolta'm, primer de tot, d'on prové el nom Ginestar, el nom del grup?
1: Doncs mira, el nom prové de... és un homenatge a una dona que es deia Marina Ginestar, que era periodista i miliciana durant la Guerra Civil Espanyola del bàndol antifeixista. I és una mena de... una manera de fer homenatge a totes aquestes dones que van estar lluitant i també les que no van estar lluitant com a tal, però que també feien altres coses, no? Com, per exemple, informar, que és el cas de Marina, també.
0: Mm. Aquest és l'origen, el significat de Ginestar, però per què dos germans decideixen muntar un grup? Sempre us havia agradat la música, Júlia?
1: Sí, des de petits vam començar a l'escola de música del barri, després cadascú doncs, va començar a fer una mica la seva amb els seus instruments i quan el Pau va acabar la universitat ens vam trobar una altra vegada al nostre barri, que és Sant Andreu, i vam començar a fer cançons i de seguida ja ens vam començar a motivar, començàvem a fer així concerts com més a prop, així algun per Festa Major, i a poc van a creixent fins ara, que mira, toquem a Festes Majors i a festivals molt xulos també. I això, doncs sí, una mica de... a casa ningú feia música, és una mica que ens van impulsar els nostres pares a intentar-ho.
0: Mm-hmm. Amb molt bons resultats, per cert, no?
1: Gràcies, sí, estem molt contents. És que és una gran alegria.
0: Júlia, i estàveu d'acord des del primer moment en el gènere que havíeu d'interpretar? O quan vosaltres escolteu música, escolteu una altra cosa, un altre gènere?
1: Doncs escoltem bastant la música, bastant música pop. És veritat que potser jo escolto més, a vegades, música pop espanyol, escolto molt pop madrileny, però sempre hem escoltat pop. Jo crec que també els nostres referents al final aquí a Catalunya eren els Pets, també, i al final tampoc és una música que sigui molt diferent a nivell d'estil de la nostra. Potser ells treuen més cap al rock i nosaltres anem cap a una cosa més electrònica, però trobem també moltes semblances també a nivell d'estil i a nivell de la manera de relatar.
0: Composeu els dos junts o hi ha qui s'encarrega de la part melòdica, la part musical i altra de ser lletrista?
1: No, el Pau és una mica l'escriptor i compositor de Ginestar. Llavors, després, totes les altres feines que no són només la de composició, que és molt important, i la de lletrista, ens ho repartim entre els dos. Que al final, és Ginestar cada vegada fa més gran i hi ha moltes coses a fer més enllà de les cançons, però sí, el Pau és la cabeza pensante de totes les lletres i cançons. Menys en aquest disc, que ja li he fet una cançó jo. És una cançó que es diu Pau, que és per ell.
0: Que bé. Després parlarem del darrer disc que podrem escoltar, com dèiem, aquesta nit a la plaça de l'Església, però també heu viscut experiències, crec, molt interessants. Com senta que una de les teves cançons sigui la cançó de l'estiu, sigui una de les cançons més escoltades durant l'estiu del 2022? M'estic referint a l'Eva Lejana.
1: Ai, doncs això va ser una sorpresa molt gran i molt agradable, i més una cançó que era una cançó d'amor, però que també volia visibilitzar les relacions entre dones, no? I que aquesta cançó traspassés com barreres i traspassés mirades, va ser molt important per nosaltres. I va haver, encara TikTok començava com a funcionar i va ser una mica viral, i llavors, no sé, va ser també una porta oberta que més gent ens començés a conèixer.
0: Jo parlava abans de, també, aquesta experiència particular que

0: que estic concursant per cantar una cançó teva, vull dir que és molt fort això, molt xulo.
1: Per això referies també, Júlia, que la gent està cada cop es fa més gran perquè, clar, convideu a gent que coneixeu a actuar amb vosaltres a l'escenari de vegades.
0: Sí, també, sí, sí, alguna... Convidem artistes, convidem... Bueno, i al final els nostres músics, no?, que acaben sent persones que sembla que siguin ja de la nostra família. Cada vegada ens anem fent grans. Abans, quan dèieu la formació musical, ara just en el directe d'aquest any hem afegit una altra persona, que és l'Anna Cruz, la coneixereu al concert de Festa Major de Castelldefels, i llavors hem ampliat una mica aquesta família, exacte.
1: Doncs parlem del darrer disc que, com explicava en la introducció, veu publicar l'any 2026, en la qual tu, Júlia, dius que fet aquesta cançó dedicada al teu germà, al Pau, gira tot igual, sí, però diferent. Explica'ns una mica el contingut del disc.
0: Sí, doncs aquesta vegada, quan vam començar a plantejar-nos fer el disc, pensàvem com, buah, aquesta vegada no farem un disc d'amor o sí, no? Però com pensant de quina manera podem fer diferent. I al final ens vam donar compte que cada vegada que parles d'amor, a mesura que et vas fent gran, no? I ja són 5 discos també, cada vegada expliques l'amor d'una manera diferent. I ens estàvem adonant que estava agafant com una mica més d'alçada, una mica més de perspectiva i una mica més de maduresa, no? I que estàvem explicant com l'amor i fins i tot el desamor des d'un altre lloc. Llavors ens agradava aquesta idea, aquest concepte del gira tot igual però diferent, com que mai parteixes de zero a l'hora de començar una relació, no? Com sempre parteixes de totes les experiències que has anat vivint i totes les persones que ho han fet i ho han configurat, no? Llavors és una manera d'entendre l'amor com una espiral que va creixent. És el concepte aquest.
1: Per cert, que bonic, perquè l'ho va presentar a les escales de la Catedral de Girona.
0: Ai, sí. Va ser preciós. A més, era el meu aniversari. Feia 28 anys aquell dia. I va ser molt, molt bonic, perquè, clar, el públic ens veia, o sigui, sí que estava de cara a nosaltres, però nosaltres veiem la catedral. I va ser molt maco estar presentant el disc amb aquestes vistes excel·lents que són a la nostra estimada Catedral de Girona.
1: Pues mira quin regal més bonic, no? Vas tenir...
0: Sí, sí. No, va ser un regal d'aniversari preciós.
1: Escolta'm, com serà l'actuació que podrem veure aquesta nit a Castelldefels, la de Ginestà?
0: Doncs és una actuació que jo recomano que la gent vingui ben preparada per saltar, per ballar i també ben disposada a sentir i a emocionar-se. És un directe que té molta dinàmica, que et porta per diferents racons, no? Com deia, des d'aquest pop i aquesta part més electrònica que ens convida a nosaltres a saltar i a ballar i al públic també, i aquesta part que sempre intentem tocar una mica, que és la part més emocional, que també ens defineix molt a nosaltres com a grup. Llavors hi ha un moment més tranquil on cantem cançons una mica més íntimes i més profundes. Llavors la gent, sempre ens diuen que és una mica com una muntanya russa, no? Com que vas passant per tot, empatitzes amb l'amor, empatitzes amb una ruptura que hagis tingut, empatitzes amb una cançó que vagi més de l'amistat, no? I una mica juguem això, a trasbalsar a la gent i que sobretot s'enduïn un molt bon sabor de boca. I això ho aconseguim també gràcies a aquesta meravellosa banda que portem, que ofereixen una qualitat musical que sempre havíem desitjat.
1: Doncs molt benvinguts, benvinguts a Castelldefels, Ginestà. Aquesta nit a les 10 obrint la ronda de concerts, la ronda d'actuacions de la Festa Major d'estiu d'enguany. Com us està anant la gira aquest estiu a la banda?
0: Molt bé, molts quilòmetres. Sí, al final, aquest estiu, bueno, des del que vam presentar el disc l'1 de maig fins al novembre, farem una cinquantena de concerts. Llavors, això és com cada setmana voltar i voltar i fer molts quilòmetres per Catalunya i ens estem enduent moltes alegries, com cap concert decepciona, sempre hi ha molta gent cantant, fins i tot quan em vas a un poble que dius avui no hi haurà ningú, està la plaça plena. I això és molt simptomàtic de que, bueno, pues que estan bé, que la gent està escoltant molt el disc, que s'estan aprenent les cançons i que tenen ganes de moure's i agafar el cotxe o el tren per venir-nos a veure. Així que molt contents i esperem que també avui al concert de Castelldefels passi el mateix.
1: Segur que sí. Júlia, sí. Júlia Serra, Solsas de Ginestà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitjo doncs, molts èxits ara endavant i un bon concert aquesta nit a Castelldefels, per suposat.
0: Moltíssimes gràcies, ens veiem allà.
1: Molt bé, que vagi molt bé, bon dia. Adéu.
0: Adéu, merci.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: La Diputació de Barcelona gestiona més d'un centenar de places residencials d'estades temporals per ajudar a conciliar els serveis residencials, estades temporals i respir, ubicats al recinte Mundet, estan dirigits a persones grans i amb discapacitat intel·lectual, i és ara l'estiu quan es registren un augment de la demanda. Parlem del tema Joan Carles Valentín, ell és cap del servei de gestió assistencial dels serveis residencials, estades temporals i respir de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, Joan Carles.
1: Bon dia.
0: A qui van adreçats aquests programes?
1: Aquests programes van adreçats a totes aquelles famílies cuidadores de la província de Barcelona que necessiten un parèntesi per alleujar la sobrecàrrega que els significa cuidar persones amb dependència. La Diputació de Barcelona posa a l'abast dels 311 municipis de la província aquestes estades residencials que són temporals. En el cas de persones grans, són d'un mínim de 15 dies, màxim 2 mesos, i en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, són d'un mínim de 3 dies i màxim 2 mesos a l'any.
0: Quin és el perfil de les persones usuàries d'aquest servei?
1: Les persones usuàries tenen un alt grau normalment de dependència. Són persones les quals requereixen moltes cures, cures intensives i molt freqüents. Per aquest motiu, les famílies necessiten un descans. Necessiten un descans o bé també necessiten resoldre assumptes personals. Moltes vegades nosaltres oferim estades de respir per a aquelles persones que, per exemple, han de tenir una intervenció quirúrgica i no tenen cap manera de resoldre les cures del seu familiar.
0: Quan parlem de dependència, ens referim a que poden ser usuàries persones grans del primer, segon o tercer nivell de dependència?
1: Exacte. Si nosaltres no tenim en compte el grau de dependència i tenim en compte molts altres criteris on valorem el grau de sobrecàrrega del familiar i llavors establim un barem per veure quines famílies ho necessiten més que d'altres.
0: Quantes persones van atendre l'any passat aquests serveis residencials d'estades temporals?
1: Nosaltres, en el respir, diferenciant els dos programes, el respir de persones grans i el de persones amb discapacitat intel·lectual, en el primer cas vam atendre a unes 800 persones. En el cas de persones amb discapacitat intel·lectual, com que la rotació és més elevada, per això que comentava abans, són 3 dies mínim, vam atendre gairebé 2.000 persones.
0: Durant els mesos d'estiu, com comentava a la introducció d'aquesta entrevista, Joan Carles, és quan es produeix una major demanda del servei.
1: Exactament. Les famílies volen aprofitar el període estival per descansar i per tant, hi ha una demanda que és molt més elevada que altres èpoques de l'any. De tota manera, nosaltres sempre intentem atendre totes les sol·licituds i encara que algunes vegades no podem, per això, perquè hi ha més demanda que oferta, no podem atendre-les en el moment precís que la família ho demana, intentem donar una estada al més a prop possible del que s'havia demanat. En els períodes d'estiu, normalment la demanda ens puja un 40% aproximadament.
0: Aquests serveis es troben al recinte Mundet.
1: Efectivament, el recinte Mundet de Barcelona. Tenim 2 centres residencials. El pavelló nord és on oferim el respir per persones grans i l'edifici Serradell és on oferim el respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
0: També la Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis de la demarcació, en aquest cas exceptuant Barcelona Ciutat, el servei d'atenció d'urgències a la vellesa. En què consisteix aquest programa?
1: Efectivament, aquest servei d'atenció d'urgències a la vellesa es posa a disposició dels municipis perquè quan es troben amb una persona gran, més gran de 60 anys, en una situació de desemparament, d'indefensió, i els municipis no poden donar una resposta ràpida per buscar el millor recurs possible, llavors recorren al nostre servei, on tenim això, 16 places, perquè durant 6 mesos els ajuntaments, els municipis, puguin trobar el recurs més adequat per una persona que viu al carrer, una persona que rep maltractaments a casa, una persona que, més gran de 60 anys, com deia abans, que se li ha cremat el seu domicili i no sap on, no té cap domicili.
0: En aquest cas són situacions, doncs, d'emergència.
1: Exactament. On l'emergència, l'Ajuntament no té una capacitat ràpida de resposta i mentre es busca la resposta doncs pot derivar-nos a la persona perquè resideixi amb nosaltres com a màxim 6 mesos.
0: Pel que fa, Joan Carles, al servei de places residencials, estades temporals, com es tramita per part de les famílies? Les famílies que estiguin interessades, què han de fer?
1: Exacte. En el cas de les persones grans, de respir per a persones grans, les famílies han d'acudir a la treballadora social del seu municipi, en el cas de Barcelona, del seu districte, i demanar pel programa Respir. La treballadora social cursarà la sol·licitud i ens la farà arribar a nosaltres. En el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual, el sistema és el mateix, però a més també poden recórrer a la treballadora social de l'entitat, del centre de treball o de l'escola d'educació especial. També poden recórrer a la treballadora social d'aquestes entitats per tramitar la sol·licitud.
0: Molt bé, doncs recordem que ja funciona aquest servei que s'incrementa, com deies, un 40% durant l'estiu, però que es pot sol·licitar durant tot l'any.
1: Exactament. Nosaltres rebem sol·licituds durant tot l'any i durant tot l'any atorguem les estades residencials. També aprofito per comentar que és el pavelló nord, és el centre per a persones grans, està remodelant-se i que ben aviat, segurament l'any que ve, disposarem de 140 places més.
0: Aquestes o sigui que en total serien com unes 240 places residencials per diferents programes d'estada residencials temporals, no?
1: Exacte. I tindríem, sí. Tindríem 140 places més.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per informar-nos sobre aquest programa, Joan Carles Valentín, cap del Servei de Gestió Residencial dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir de la Diputació de Barcelona, un programa adreçat doncs, precisament a persones grans i amb discapacitat intel·lectual amb un determinat grau de dependència, per tal que aquelles famílies o aquelles persones que cuiden aquestes persones tinguin també doncs, un impàs, un parèntesi a l'atenció a les seves famílies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Igualment, molt bon dia.

0: Doncs aquesta setmana és la setmana central de la Festa Major, però va tenir un aperitiu amb la demostració de la llegenda del Garigot en la representació d'aquest espectacle, ja un clàssic de la Festa Major de Castelldefels. Per parlar de com va anar i què és el que ens esperen de les properes actuacions on està present l'Agrupació de Cultura Popular, amb nosaltres el seu president Jan Molero. Molt bon dia, Jan.
1: Molt bon dia.
0: Bé, com va anar la representació de la llegenda del Garigot?
1: Doncs bé, sí, vam tenir un cap de setmana molt mugredet, aquest primer cap de setmana Festa Major. Cada any fem més activitats i al final encara estic recuperant-me perquè va ser intens, intens. Vam començar divendres amb l'assaig especial de Castells, després ja vam estar el dissabte amb la llegenda, que va anar prou bé, va gran quantitat de públic. La veritat que, bueno, cada any agrada molt, no? I cada any s'omple, és flipant, perquè pensàvem la calor s'omplirà menys o tal, però sempre s'acaba omplint. La participació per part nostra d'actors i tal, també bastant contents. Vam poder cobrir totes les peces de l'obra i això, la veritat, que una valoració positiva. Després, a diumenge, ja vam fer el vermut popular a l'agrupació, una mica per conèixer les nostres activitats i per poder-se apropar al local. També al migdia vam fer la Diada Castellera de la Vigília, on vam poder descarregar la Torre de Set, la veritat, molt contents, i també vam poder fer una torre de vuit en folre. Ah. O sigui que això ja no n'has vist. L'altre dia em preguntaves què farem, doncs, bueno, ara ja ho hem deixat veure tot el poble, o sigui que ja puc dir que estem fent proves de torre de vuit en folre. I bueno, va ser una diada molt important perquè el fet és que hem pogut descarregar un dels nostres castells màxims en una diada en solitari i una diada que és petita, no? Perquè la diada principal és la d'aquesta setmana. Per tant, això valida aquesta projecció i aquest creixement que estem tenint enguany. I després, per la tarda, vam tenir l'activitat gegantera que anava per les Torres de Guaita, també molt, molt, molt xula, enguany teatralitzada amb els capgrossos, una novetat des de les últimes dues que vam fer en Festa Major d'hivern. I la veritat que molts va haver un seguiment, vam arribar a ser unes 100 persones al final de l'activitat, una valoració molt positiva. Al final també els de Cultura es van liar una mica i ens van obrir la torre de Can Roca i llavors vam poder pujar tots i fer una mica de veure com eren les torres per dintre, molt xulo, la veritat.
0: I què és el que ens espera en aquesta Festa Major, Jan?
1: Doncs bé, ara venen, evidentment, els quatre dies principals de la festa. Comencem el dia 13, el dijous. Tenim, per una banda, el Corre Bars, que comença i acaba a les 7, comença a la festa alternativa, allà davant del CERT, donarà una volta i tornarà cap a les 10 aproximadament a la festa un altre cop. Després, paral·lelament, tenim l'assaig del Seguici, que és una activitat de nova creació, fet així per... Bueno, és un assaig obert al públic també a la plaça d'Església com per donar a conèixer una mica més els balls, principalment del Seguici, previ al pregó que serà a les 9. I després passem ja a divendres i comencen els actes de la vigília i tenim, com sempre, la plantada dels gegants a l'Agrupació de Cultura Popular, des de les 10:30, que és

0: podran deixar, com sempre, els xumets, els més petits que ja deixin els xumets, i també oferirem un petit refrigeri de fruita. I després ja, doncs, cap a les 11:30 baixarem cap a la plaça amb els gegants i a les 12 entrarem a la plaça. I després, per la tarda, ve l'entrada de Graiers a les 7:30 i la Cercavila a les 8. Després passem el dia 15, que és el dia central de la festa. Tenim a primera hora del matí a les 8 a les matinades. Després tenim, durant l'ofici de festa major, l'ofrena la farà el Ball de Picaros, Farsers i Contes, que enguany celebra el 30è aniversari, i de cara a l'octubre estem preparant una trobada de diversos balls. I després, a les 12, doncs, començarà, com sempre, la processó de festa major, que acabarà cap a la 1:30 o així, i després, per la tarda, a la Diada Castellera, a les 6. I per últim, el dia 16, tindrem tot el que té a veure amb el correfoc, és a dir, a la tabalada des de les 7:30 des de la plaça Catalunya, que arribarà a la plaça de l'Església, i després tindrem el ball de diables a les 8, i a 8:45 començarà el correfoc. I amb això ja ho donarem per acabat, perquè si no és que morim tots.
1: Precisament, has de suposar que els diables, doncs, se sentin molt calents amb les temperatures que fan, i a més amb el joc, doncs és d'agrair, no?, la seva presència, sobretot.
0: Sí, no, perquè la veritat que les temperatures es noten, ballant i fent castells o portant gegants. El canvi climàtic comença a notar-se i es veu com que al final hem d'anar molt en compte, molta hidratació, en compte, anar parant, anar descansant, perquè si no pots tenir problemes.
1: I anem molt en compte també l'hora de fer els castells, perquè amb la suor hi ha el risc de
0: relliscar també, sí.
1: No? Estava pensant jo ara.
0: Sí, no, però totalment cert. Ja et dic que fem castells i acabem tots xops, la camisa 100% mullada. I, bueno, sí, o sigui, ja és que dius, hòstia, aquí la calor comença a apretar de veritat, eh? I, bueno.
1: Com van anar els assajos? Què us va comentar la gent que es va acostar fins a la seu de l'agrupació?
0: No, molt contenta també, perquè la veritat que va ser un assaig molt xulo el de divendres, i d'aquesta tarda tornem a fer un altre a 7:45, i també que et pugi tothom qui vulgui a l'assaig per donar un cop de mà, i la veritat que assajos molt xulos, molt multitudinaris, preparant ja aquestes estructures que comentava abans, castells de 8, la torre de 7, també alguna proveta del folre, i molt contents, i molt, són assajos molt encoratjadors, la veritat.
1: Com m'he explicat amb alguna trobada amb tu anteriorment, Jan, també preparant també, no deixa de ser com una activitat preparatòria del concurs de castells que arribarà a la tardor.
0: Sí, bueno, com ja hem comentat diverses vegades, hem preparat una campanya de comunicació a nivell casteller que lliga tota la festa major fins al concurs, perquè creiem que era important començar amb aquesta campanya de comunicació i lligar-ho tot, no? Al final, des de la festa major, que és més de poble, fins al concurs, que és més casteller en si, no?, del món casteller, lligar-ho per poder atreure a totes aquestes persones.
1: Molt bé, doncs, Jan Molero, president de l'Agrupació de Cultura Popular, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos com va anar la llegenda del Garigot, aquests assajos, aquesta manera de també contactar amb gent que habitualment no puja al local de l'agrupació o no sap ben bé el que feu, i gràcies per avançar-nos també totes aquestes activitats ja previstes en el context de la festa major d'estiu.
0: Moltes gràcies.
1: Sí, molt bon dia, que vagin molt bé. Totes aquestes actuacions, passeu la menys calor possible.
0: Sí, serà complicat, però bueno, ho intentarem fer. Almenys ens ho passarem bé, perquè
1: Segur. Això
0: no ens ho treu ningú.
1: Moltes gràcies, Jan, que vagi molt bé.
0: Igualment, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels, i ben trobat al teu programa al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Comencem avui el capvespre amb la cançó Carrie, i la canta Europe. Carrie, no veig cap motiu perquè ploris. Han passat per això abans altres cops, i Déu sap que jo ho he intentat tot. No ho veus als meus ulls? Pensa que aquest podria ser el nostre últim adéu. Les coses amb el temps canvien i potser ens tornarem a trobar en algun lloc. Però com et puc dir que no sento dolor? Aquest Carrie pot ser el nostre últim adéu. Carrie, Europa.

Al capvespre, música per somiar. Ara, la veu de Luz Casal et porta Piensa en mi.

Al capvespre, música per somiar. Every rose has this thorn. Cada rosa té la seva espina. La veu és de poison. És de nit, estem junts i amb silenci. Ens sentim a quilòmetres de distància. Algo vaig fer malament. He intentat no fer-te mal, però cada rosa té la seva espina, com cada nit té la seva albada. Després de tant temps, la cicatriu encara és oberta. Aquella nit podria haver salvat un amor, si hagués sabut què dir-te. Vàrem anar els dos per camins separats i tu vares trobar algú a qui estimar. Jo ara continuo sol, però cada rosa té la seva espina. Every rose has this thorn, poison.

Al capvespre, música per somiar. Bryan Adams, Al cel, Heaven. Des de joves, hem fet tot el camí junts. Ets tot el que vull i estem al cel. Vàrem trobar l'amor i el mantenim. Els dos gaudim quan ens abracem i ens fem moixaines. Ens necessitem. L'amor va il·luminant el nostre camí. Els nostres somnis s'han fet realitat. Sempre hem estat junts. Ambdós estem al cel. Heaven, Bryan Adams.

Al capvespre, música per somiar. Et ve ara una cançó que segur que et portarà molts records. Nino Bravo et canta Libre.

al capvespre, música per somiar. Roxette et diu ara que devia ser amor. It must have been love. Devia ser amor, però ara s'ha acabat. És de nit, em desperto, estic sola i tota plena de silencis. Tanco els ulls i somio. Devia ser amor, però el vaig perdre d'alguna manera. El teu cor em protegia i ara ho tinc molt difícil. Eres tot el que volia i ara em trobo sola i sense amor. Devia ser amor, que ara s'ha acabat. It must have been love. Roxette.

Al capvespre, música per somiar. La propera cançó no necessita cap presentació, doncs jo sé que tu la cantaràs. El hombre del piano. I com no, te la canta la nostra Ana Belén. El hombre del piano, Ana Belén.

Al capvespre, música per somiar. Charles Aznavour et canta ara La Bohème. Pensa en Montmartre, en un temps en què els joves no varen conèixer. Recordo l'ambient i totes les seves flors. Allà ens vàrem conèixer. Jo passava fam i tu posaves nua per als pintors de la plaça de Montmartre. Bohèmia. Duíem una vida bohèmia. Menjàvem quan podíem, tot i esperant la fama i la glòria. Això sí, ens estimàvem i estimàvem la vida. Ara passo per allí i no ho conec. Tot Montmartre ha canviat. Bohèmia, la vida bohèmia, com l'enyoro. La Bohème, Charles Aznavour.

Al capvespre, música per somiar. Rod Stewart, Sting i Bryan Adams et canten ara Tot per amor, All for love. Quan estimes, et dones i ho vius tot amb amor. Jo seré per tu la roca on construir el nostre futur, que durarà fins a la vellesa. No et preocupis, doncs, jo no em trencaré. Seré les parets que et protegiran del fred i de la pluja. Serà el foc a les teves nits fredes. Sempre em tindràs. Deixa fluir els teus sentiments, que es vegin, que tothom coneixi el nostre amor. All for love, amb Bryan Adams, Sting i Rod Stewart.

Al capvespre, música per somiar. My Way, a la meva manera. Com no, per en Frank Sinatra. Sé que és molt a prop el meu final, però no li tinc pas por. Serà per a mi una frontera més que travessaré. Jugant, jo tot ho he guanyat i tot ho he perdut. He viscut com he volgut, a la meva manera. L'amor ha estat un joc i sempre he estat lliure. Sempre he fet de rodamón a la meva manera. Si avui fa un dia gris i a mi no em plau, el convertiré de color blau, com he fet sempre. I si he de morir, més em val marxar sense plorar, a la meva manera, com he fet sempre. Amiga, amic, bona nit, dolços somnis, fins molt aviat i cuida't. My Way, Frank Sinatra.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
3: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.
5: Indianàpolis.